0: Acabam d'escoltar un tema del disc de Ses Bícies de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026. Llegeix Llentrisca.
1: Deriva Flor, del ferrierenc Damià Roger, és un poemari extraordinari, la seva millor obra fins ara. El poemari és una reflexió al voltant de la mirada com a acte creatiu. Com aquesta, s'entaula en les coses petites, en el detall, per revelar-hi allò que separa l'endins del de fora. Una celebració de l'acte de crear i de les coses quotidianes. Escrita en versos de mètrica catalana, amb exquisidesa en el tractament de la paraula i amb la recerca de l'expressió justa i nova per esdevenir una nova realitat.

amb els peus sangonosos. M'he aturat un moment i amb el cor destrossat, sanglotant.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de maquetes, a una nova temporada de maquetes. La sisena, crec que ja no sé on som, sembla que va així tota la vida que faig això, però no, tampoc és a partir de la pandèmia quan comença a fer això, vull dir que tampoc fa tant, però sembla que va així tota la punyetera vida que estic aquí xerrant amb músics de Menorca. I res, estem supercontents d'iniciar aquesta nova temporada a Ràdio Far, la ràdio de la gent guai de Menorca, de la música guai de Menorca. Aquest programa que va començar pues, recuperant músics ja retirats, potser, o grups que ja no funcionaven però que havien marcat una empremta a Menorca. Després va començar a ser un programa d'actualitat musical on xerràvem amb gent que traia coses, que estava fent coses ara, grups que mos interessava, i ara pues, ja directament pues, estic cridant a gent amb qui fa ganes xerrar una estoneta, ja siguin músics que ja no funcionen, o músics que ja duen molta carrera, o gent que estigui traient coses, són, bueno, ja t'ho dic, és el que jo me faig ganes un poquet, i així n'han funcionat. Aquest primer episodi de maquetes d'aquesta temporada és molt especial perquè xerram d'un grup que absolutament tothom ha escoltat, vull dir, no sé de ningú que no sàpiga qui són Pinyeta Pinyol a Menorca, ja sigui pues, perquè tenim fiats i els d'avui, o quan eren fiats, jo personalment, pues, ja li comenten en Nito, que és el nostre convidat d'avui, que jo, pues, el va a les festes de final de curs de l'escola de migjorn i mos ho passaven genial, i potser va ser una d'aquelles primeres vegades que vaig veure una actuació en directe i potser em va agradar i potser va deixar algunes més subconscient per començar a fer el lloc de muntatxana i fes a seure. Pues així iniciem una nova temporada de maquetes, escoltam una mica Pinyeta Pinyol i després pues, me sentiu xerrant amb en Nito de Pinyeta Pinyol. Gràcies!

0: Nito, benvingut a Maquetes, en el podcast de música menorquina guapa guapa de Radio Far. És un plaer tenir-te aquí amb nosaltres.
1: Bueno, el plaer és meu, eh? va ser una sorpresa que m'ho volguessis fer una entrevista, per sort.
0: Bueno, ja t'he contat, sí, que el perfil és més...
1: Perquè
0: és més rockero.
1: Exacte.
0: Però és el que te comentava, també. Vull dir, segurament el primer concert que vaig anar jo, antes d'anar a veure Iron Maiden o grups aquests, va ser Pinyot de Pinyol en la festa de fi de curs de l'escola de mitjorn.
1: Bueno, és un honor que hagin passat tanta gent per les festes.
0: És que no és tanta gent, és que són literalment tothom. Vull dir, poca gent d'UBA que no...
1: Però hi ha qualque excepció, eh?
0: Res, abans d'entrar en Pinyot de Pinyol, conta'm un poc els teus inicis, quan és aquell moment que dius no sé si m'hi vull dedicar, però jo el que m'agrada fer música, m'agrada la música, hi ha qualque moment definitori així, o és una cosa que va entrar a poc a poc?
1: Bueno, la meva història com a música és molt llarga, perquè vaig començar a aprendre a tocar guitarra als 16 anys, que un company me va mostrar els acords i tal, i jo, per el meu compte, autodidacte, vaig anar... I sempre que trobava una partitura amb els acords i tal, jo m'hi posava una cançó que ja coneixia dels anys 60, del pop espanyol, per exemple.
0: Vale.
1: O dels
0: feia gerades anys 60, de sol, quan tu tenies...
1: No? Sí, jo, a veure... l'any 64...
0: 64.
1: 66, per aquí.
0: Més o menys.
1: Més o manco. No va ser quan vaig començar a aprendre a tocar guitarra. I pels Reis me van dur una guitarra... I per Pasqua, al cap de 3 mesos, jo ja tenc una foto, jo tocant guitarra a una sortida de joves que va organitzar la parròquia de Ferreries, del Sant Àgueda, del Cera. Vull dir que en 3 mesos jo ja...
0: Ja estaves fent bolos.
1: Havia après a tocar guitarra, tio.
0: És que tocar la guitarra és bastant fàcil. Jo sempre ho dic a la gent, quan venen allà, no, trobes tu, si la guitarra està bé, vull dir, poses els dits i ja està.
1: I de llavors sempre no ho he deixat mai. Llavors va venir el grup de folk de Barcelona, que va adaptar moltes cançons de folk americà en català.
0: Sí.
1: I bueno, va ser, per nosaltres, va ser una passada.
0: Quan dius va venir a tocar a Menorca o te vas descobrir?
1: És a dir, el grup de joves amb què anava eren molt aficionats a escoltar aquest tipus de música, més que no escoltar la música més comercial. No?
0: Ja.
1: I després va venir la nova cançó catalana amb en Raimon, amb en Lluís Llach i tot això, i jo ho vaig seguir i sempre li vaig donar.
0: Era complicat escoltar aquesta música a Menorca en els anys 60? O sonaves a ràdio o com ho feu? No? És difícil d'imaginar des de 2025.
1: Sí, certament. era... Escoltàvem per la ràdio, sobretot, discos també. També hi havia companys que havien comprat un LP d'aquests, no? Hi havia, per exemple, el grup de folk de Barcelona, teníem
0: els LPs seus.
1: Els discos grossos d'ells, i ho escoltàvem bastant. I llavors també sortien cançoners amb els acords, alguns inclús en la partitura. I, bueno, això era, per nosaltres era...
0: Era més fàcil aconseguir un disco de suport del grup de folk d'aquest de Barcelona que no potser els originals de les cançons que fan, suposo que de Pete Seeger i Peter Palomar i aquest tipus d'artistes, o també...
1: Després, més endavant, el van descobrir i vam aconseguir... CDs, discos, crec que no. Jo crec que en Pete Seeger el van descobrir més tard.
0: Més tard,
1: ja hi va haver altres mèdies més fàcils.
0: Sí, record fa un temps que mos vam veure a la botiga, vam començar a xerrar de música, i m'has comentat d'en Pete Seeger i se van sent de segon mig en plan, hòstia, tu cantes bastant semblant en Pete Seeger, vull dir, se treu molta influència.
1: A veure, els meus referents, el primer referent meu com a música folk i especialment dedicada en els fiets, és en Xesco Boix. Xesco Boix, un català.
0: Sí.
1: Que va morir jove. I va ser qui... Jo crec que és el pare de tots els que ens dedicam a l'animació infantil. A Catalunya n'hi ha un fotimer de grups que fan animació infantil com nosaltres, a Menorca només hi ha nosaltres.
0: Sí.
1: I m'agradaria que en sortiguessin més, perquè jo m'he de retirar un dia o altre. Però jo, en certa manera, aguanto aquest tipus perquè no voldria que es perdés aquest tipus de música.
0: Sou els únics, realment?
1: Per fiats. Que feim cançó, me sembla que sí, eh? Wow. N'hi ha molts que es dediquen a cinema infantil,
0: sí, però en
1: teatre,
0: format,
1: titelles, sí, contacontes, jocs, etc. Però que es dediquin, que facin animació infantil amb música, és a dir, que cantin, i que, perquè bueno, hi ha digestes també, sí, que posen música i fan ballats al bosc, això també hi és. Però la cançó que feien altres me sabria greu que es perdés.
0: Ja. Bueno, torna'm enrere. Sí. Comences, te compres una guitarra pels Reis i tres mesos després comences a fer ja actuacions, sí, en directe.
1: Jo som de Ferreries, uh-huh, però després vaig anar a viure a Mó, i en aquesta època vaig estar dins un grup de joves que vam organitzar a la parròquia de Santa Eulàlia de Mó, que hi havia en Joan Febrer com a capellà, uh-huh, vam organitzar un grup de joves i allà, bueno, quasi bé ens dedicàvem quasi tot el temps que ens estàvem reunits a cantar aquest tipus de cançons, que dèiem, no, de folk, i de la nova cançó catalana, etc. I de menorquines, algunes menorquines també. Llavors, fins que va sortir la Traginada, que va recuperar algunes cançons, que, per cert, dins aquest grup de joves de Santa Eulàlia hi havia en Pere Igle, que si me sent pot estar orgullós de com anomeni, que amb ell i jo vam anar a cases de gent gran a gravar cançons antigues de Menorca.
0: Uau, va fer aquesta feina.
1: Com la cançó de la cuinera, per exemple, i cançons així.
0: Ostres.
1: I ho van gravar i es van recuperar. Llavors la Traginada va aprofitar algunes d'aquestes cançons que nosaltres havíem... I que no s'ofenguin, de la Traginada. Però vull deixar constància de que nosaltres vam fer aquesta feina de recuperar cançons que s'havien perdut totalment.
0: Ja veus.
1: I que ara, bueno, tothom es canta.
0: Sí, són les regles estàndard d'aquestes Traginada, no?
1: Bé, llavors va sortir també en Tòfol Mus, que va posar, que va escriure molts de poemes, i en Monasterios en va musicar alguns, etc.
0: I aquestes gravacions de la gent major, on són?
1: No ho sé, en Pere Igle. En Pere Igle era el que duia un casset d'aquests.
0: S'ho han de trobar.
1: Ui, els cassets estan ja obsolets.
0: Que no, jo acabo de treure un casset, jo acabo de fer un disc en forma que deia, després te'l mostren els cotxos, que estan de modíssima.
1: Bé, igual.
0: Sigui com sigui, s'ho han de trobar. Bueno, ja armarem una missió. Seguim en la teva trajectòria. Estàs amb aquest grup de joves. És curiós, tant com a xerrant, perdona, amb en Beb, i amb altres grups de Ferreries, i ara vaig que també per Mó, quan la parròquia estava sempre amb el tema de la música, vull dir, hi ha molta connexió en aquest sentit. Molta gent es formava en els grups de... relacionats amb una parròquia, o si deixaven un espai per assajar, grups ja... Estic xerrant de grups dels 80 i dels 90, vull dir, és curiós aquesta connexió, però bueno, no te vull interrompre.
1: Sí, no, i llavors m'he deixat una cosa que crec que és important dir-la, que jo en els 10 anys vaig entrar al seminari, i per tant en els 16 anys, que és quan jo vaig començar a aprendre a tocar guitarra i escoltar tot aquest tipus de música, jo estava al seminari estudiant.
0: Vale.
1: I per
0: vull
1: tant,
0: dir, veus aquesta connexió?
1: Per tant, va ser el seminari, va ser un puesto on vam aprendre o vam captar l'amor per la llengua i per la música catalana.
0: Correcte.
1: I, per tant, he d'agrair en aquest... Mira, una vegada va venir en Raimon a cantar a Ciutadella, que nosaltres estàvem al seminari.
0: Olé.
1: I ja coneixia... No va venir al seminari, va venir a cantar a Ciutadella.
0: Sí.
1: I nosaltres locos per anar sentint Raimon, perquè érem fans d'en Raimon.
0: Ja.
1: I el rector del seminari ens diu, no, que dirà la gent que els seminaristes han anat a recitar el d'en Raimon. I tu, només hi havia un parell que van ser més espavilats, van pujar per una finestra i van anar sentint Raimon.
0: Cago, avui dia penses que té tot el sentit del món. Que
1: vull dir que hi havia poc aquesta mentida.
0: Vale. Ostres,
1: que nosaltres teníem aquestes inquietuds, però de dalt,
0: de dalt
1: trobaven que era un poc escandalós, no? Que era subversiu, això.
0: Bueno, sí, bueno, coses. Sempre, lo nou sempre s'està un poc així.
1: Sí. Però bueno, que vam del seminari vam aprendre aquesta inquietud per la música, no només la música catalana, sinó la música en general.
0: Okay.
1: I per la llengua.
0: Sí.
1: I s'amor per la llengua.
0: Sí, sempre, bueno, bastant relacionat amb el cançó.
1: Bueno, i després, estar vivint encara molt, vam muntar un grup. Hi havia en l'associació de veïns que és de Camí de Marrotes, uh-huh. Hi havia un grup de ball folclòric,
0: okay.
1: Que na Pilar Pons era l'animadora del grup de ball del Camí d'en Barrotes, però no teníem músics. Uh-huh. I paral·lelament havien creat un grup de músics que és de Seixam. Que, bueno, que feien cançó popular i aquestes cançons que havíem recuperat i també alguna... Bueno, i na Pilar va dir: i per què no veniu a sonar o veniu a animar els balls que nosaltres fèiem? I després van començar a aprendre cançons de jotes i,
0: vale,
1: i
0: sí,
1: tot
0: sí,
1: això.
0: Bueno.
1: Bueno, aquí va ser on vaig conèixer en Miquel.
0: En Miquel
1: Camps, ens vam conèixer a Seixam, uh-huh. En aquest grup. Després, la Caixa va organitzar una activitat que és de la Caixa a les escoles, que consistia en que diferents grups, cada any un grup diferent, anaven a les escoles a cantar o a fer tallers o coses, no? I mos va contratar nosaltres, que fa poc que existíem.
0: Sí.
1: Perquè nosaltres, bé, un parèntesi, nosaltres vam començar com a... No, que se ve després.
0: No te'n va davant. Ara estic xerrant, estic veient aquí un article d'en Becker, d'on nostre, que això és l'any 82, aquest tema de la Caixa. Ja estem en els 80s.
1: Molt bé, el 82. Sí. L'any que va néixer el meu fill, l'Ernest.
0: Així te'n recordes.
1: Exactament.
0: Correcte.
1: Val, per tant, llavors, el segon any que vam participar en aquest programa de la Caixa de les Escoles, uh-huh. Va ser quan jo me vaig incorporar en aquest grup,
0: vale.
1: Que encara no tenia nom.
0: Ok, eren
1: no
0: uns replegats.
1: En el grup Cares, Pinyota Pinyol, vale. encara no tenia, hi havia na Pilar, hi havia en Ernest Ribalaiga,
0: okay.
1: I hi havia en Miquel Camps. Llavors es van retirar na Pilar i en Ernest Ribalaiga, i com que mos coneixíem amb en Miquel, me va dir: ah, que trobes si tu vens i continuem amb aquest programa. I des de la Caixa mos van dir: bueno, però poseu de posar un nom, perquè... I com que aquell any justament el tema, el taller que fèiem eren les porquejades, uh-huh. Hi ha una cançó que no sé per mo si era tradicional o no, però Ferreries era tradicional, és mitjor, m'imagino que també, que quan mataven el porc una família, uh-huh. Que normalment no anaven a matar el porc, el mataven o bé en un lloc o fins i tot en una casa. I després els fiats i fietes anaven pels carrers amb un davantal blanc i amb la coa de porc el penjàvem, fent la broma, i el penjàvem a qualcú darrere. No?
0: Vale.
1: I pels carrers anaven cantant Pinyeta, Pinyeta, altres, si es fan nou, han mort el porc i no sé on, de Can Antoni a no sé, de Can Miquel d'Esforn. Totes les lletres feien referència en aquesta festa de
0: s'esporquejada.
1: Bueno, i com que aquest any nosaltres el taller que vam organitzar era sobre s'esporquejades, i vam fer tallers d'instruments fets amb canyes i tal i qual, van dir: mira, mos posarem de nom Pinyeta Pinyol.
0: I ve d'aquí.
1: I d'aquí ve el nom.
0: Perquè pinyol, vegada... és porquejar, no apte per vegetarians, eh? Oh, ja, veus.
1: Perquè a vegades la gent ens demana, ah, qui és en pinyol, qui és en pinyol?
0: Sí,
1: i la gent se queda amb aquest interrogant i nosaltres seguim la broma. Ah, no, això és un secret.
0: Vale, ja està desvetllat el secret. Aquí. Hola, ostres, tu, no, jo no sabia això, no tenia ni idea de què
1: hi ha aquesta. Sí, sí.
0: Vale. Muntar el pinyol de
1: però, però després, mm-hmm, nosaltres vam adaptar les lletres que no tenien res a veure amb les porquetjades,
0: sí,
1: i feien lletres que tenen a veure amb l'animació que feien nosaltres.
0: Efectivament. Sí, tot el tema aquest d'esport no el sabia jo.
1: I llavors, l'escoleta... Bueno, l'escoleta de mos buscarets es van enterar que nosaltres fèiem aquest tipus de música i que tal... supos que a través del programa que delgaixes a les escoles, i ens van dir, per què no veniu a l'escoleta i fèiem una festa de final de curs, i tal i qual, i bueno, bé, i van replegar un parell de músics més, un tocava el violí, un altre que tocava el banjo, un altre instrument, bueno, era un grup, per l'ocasió era un grup més divers, era més... I bueno, va ser un excitàs. Un excitàs. I aquí vam començar, després a partir d'aquí, va començar a haver-hi escoles o escoletes que ens van començar a contratar, els ajuntaments també es van entrar amb aquí, hi havia aquest grup, i bueno, i en fi.
0: Ja t'ho volia demanar un sobre sa... Com sorgeix la idea de fer un grup d'animació específicament infantil amb cançons, però veig que és una cosa un poc orgànica, no? Que va sortir un poc, doncs estàvem fent això i va sortir un poc aquesta, va sortir d'una manera, supos que no gaire pensada, però veu que va seguint un grup d'animació infantil, que és una cosa que això no, que a Menorca no n'hi ha cap més, sí que a Catalunya i a Balears hi ha una tradició de grups així més infantils, però veig que és una cosa, no? Perquè estàveu uns quants ajuntats amb l'Eixam, després va sortir aquesta ocasió de fer aquesta, és interessant com sorgeix les sí. coses.
1: Això és com va sorgir, i bueno, i de cada vegada teníem més
0: actuacions en aquest sí, sigui festes de...
1: Va tenir potser 50 en un any.
0: Vull sí, dir que, eh? Sí. Olots, no és poca cosa.
1: Quants estan dalt zona? I ara no.
0: Vale. Sí, bueno, clar, pues, devíeu rodar per totes les escoles.
1: I fins i tot hi va haver un carnaval que en 5 dies van tenir 7 actuacions.
0: Olots,
1: en
0: 5 dies, eh? Sí, vas aguantar la veu, eh?
1: No. Van quedar fes pols. Perquè solíem anar a Mó a fer... És a dir, a Mó mos contrataven el dijous jarder.
0: Sí.
1: I aquell any va coincidir que a Sant Lluís també volien que anéssim a actuar el dijous jarder.
0: Vale.
1: I van dir, bueno, aquí hem de negociar els horaris.
0: Almenys els horaris,
1: i tothom
0: sí.
1: ho volia a les 7.
0: Uh-huh.
1: I van dir, mira, a Sant Lluís que no teníem tant de compromís i anirem a les 5.
0: Vale.
1: De 5 a 6, i després, o a les 6, per exemple. Bueno.
0: Sí.
1: I després a Moïn érem un poc més tard.
0: Però sota estava a prou, no vos vam fer anar...
1: Però muntar i desmuntar l'equip.
0: Sí, que això la gent no ho sap, però...
1: Muntar i desmuntar l'equip.
0: Aquells equipos vuitanteros que eren tan enormes, no és com ara, que dos bafles ho aclareixes.
1: Per tant, muntar i desmuntar a Sant Lluís i després muntar i desmuntar a Moïn.
0: Correcte.
1: I proves i tal i qual, i va començar a cantar que a Moïn ja hi havia la gent allà que mos esperava, que no sabien que havia retrasat la cosa. Va ser... I la veritat, entre l'estrès
0: sí.
1: i l'esforç de cantar i d'animar sí, sí, sí, i tal sí, sí, i qual, van quedar fes pols.
0: Sí, eh? No, més s'estrès a vegades que no una altra cosa, però aquestes coses se te tanca el coll i ja és...
1: I van dir, però mai més, eh?
0: Mai més dobletes, eh? No, un dos bolos en un dir, dia,
1: si
0: no...
1: Si coincideix que a dos puestos mos demanen una actuació, van dir, bueno, ja estem compromesos.
0: Amb aquests primers anys, que supos que és quan vos ajudeu, ja, són del 83, per tant, el 90 o així, vos devia ja veure les primeres actuacions a l'escola de mitjorn.
1: Uh-huh.
0: A l'escola, no me'n recordo com es diu l'escola, però allà on anava jo. Teniu una formació ja un poc més estable, o seguiu sent un poc qui vengui...
1: No.
0: Sempre sou vosaltres dos?
1: No, nosaltres vam continuar, Miquel i jo, durant uns quants anys. Uh-huh. Després s'hi va incorporar un bateria.
0: Correcte.
1: que jo coneixia perquè convivíem amb ell a Bellver, vivíem en comunitat a Bellver en aquell moment, que va ser el moment que van néixer els nostres fills també.
0: Correcte.
1: I el bateria, que era tal Billy, li deien un Billy,
0: sí.
1: Després se'n va anar, es va enamorar d'una mallorquina, se'n va viure a Mallorca, ens va deixar, i després van fitxar en David Cintes, que era un jovenet de Ferreries.
0: Correcte, sí, sí.
1: Després ell també se'n va anar a estudiar a Barcelona, i llavors em sembla que ja va ser quan vam fitxar en Víctor, el meu germà.
0: Vale.
1: En Víctor. I en Víctor va durar bastant de temps. Jo crec que fins al 80, a veure, 82... el 94, per aquí.
0: Ah, sí, vale. Jo la formació que tinc que me sona de quan era petit eres tu tocant la guitarra, en Miquel, que tocaves guitarró, pot ser, o alguna cosa així? O...
1: Sí, sí, sí. En Miquel alternava entre guitarra i guitarró i el nunut.
0: No? Ah, també.
1: Per fer melodia, sí, jo fa la melodia de dues cançons, de Pinyeta Pinyol i de Susana, o Susana, aquesta altra polca. Jo fa harmònica, però en Miquel... com que no teníem teclat ni teníem una, ni sabíem tampoc fer melodies en la guitarra,
0: sí,
1: amb un nunut i sí, fer sí, melodies
0: sí, sí. I... que era un cazú. T'ha d'anar per la formació per
1: després sí. Hi va haver un moment crític.
0: Ai.
1: Que va ser quan el PP va treure les eleccions, va sortir en el Consell, el Consell Solà.
0: Xerrant també ja dels 90, no? També, o...
1: Sí.
0: Sí, no? Sí, sí, jo tampoc som molt... Bueno, la gent que s'ho miri per internet.
1: I en Miquel diu, Nito, troc que he de deixar el grup perquè ara tindrà molta feina en el grup.
0: Per motius polítics, ostres, a sobre. Però jo tinc un... No duc tant anys com tu, però jo duc un quest tocant per all, i sempre dic el mateix, els concejals de festes van i venen, però no tots seguim. Vull dir que al final, sí, d'aquí 4 anys hi haurà un altre i ja m'ho veurà, que el que tu no m'ho volies. Però bueno, coses...
1: Amb el cas teu, amb el cas que fan cançó menorquina,
0: sí,
1: hi ha molts de grups avui en dia. Ja,
0: sí, no? Sí, sí, sí, sí, però bueno, vull dir que sigui qui sigui, sempre és
1: com... En canvi, el nostre, com que... No,
0: ja, no, és que no tenen més entre cometes remei.
1: Una altra cosa que volia dir.
0: Digues.
1: Que amb Bep Portella,
0: sí,
1: en Bep Portella, quan estava dins l'Ajuntament, que organitzava, organitzava activitats i coses culturals,
0: sí,
1: etcètera,
0: sí,
1: mos va organitzar un homenatge quan va fer, me sembla que eren 20 o 25 anys.
0: 25, que llegia por ahí, sí.
1: 25. Quan va fer 25 anys que havíem començat,
0: sí,
1: en Bep Portella mos va organitzar un homenatge, que va fer venir... que va fer venir dos animadors de Catalunya, i ho van fer al Freginal, que estava petadíssim de gent. Una cosa, però jo volava dalt un núvol.
0: Ai, que bé. Però, dic,
1: ostres, va ser impressionant. Va ser impressionant. I després un altre...
0: El 2008, mira, ara he vist.
1: El 2008 era això?
0: Sí,
1: molt
0: sí.
1: Bé. I llavors... quan vam fer, bueno, l'Ajuntament de Mó mos va proposar de fer el pregó de les festes de Gràcia.
0: També.
1: Que també cercaràs quin any va ser.
0: Ah, bueno, no, però sí, ostres.
1: I...
0: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia.
1: Vam fer el pregó de les festes de Gràcia, en altres dos, en altres balcó.
0: Ole.
1: En la guitarra i el guitarró. I després, l'escenari que hi ha al costat de l'Ajuntament, que
0: sí,
1: després sol fer una verbena i sí, tal i qual, hi havia uns quants músics. Per exemple, en Bep...
0: Vale.
1: Amb Mercadal, per exemple,
0: sí,
1: amb els baix,
0: sí,
1: després
0: sí,
1: hi havia un teclat, hi havia una bateria,
0: sí,
1: i dos joves d'Esmortar, que havien conegut Esmortar, que ens solien contratar cada any també, però no per Fiat, sinó per joves més
0: sí,
1: bé, i encara en guany hem anat a Esmortar.
0: Que guany.
1: Vull dir que estem molt agraïts en els joves d'Esmortar en aquest sentit. Bueno, dos joves d'Esmortar fan gestos que nosaltres normalment solen fer quan feien de so, si vols agui ben fresca, gestos que feien, aquests dos s'encarregaven de fer gestos des de dalt l'escenari.
0: Que xulo.
1: Bueno, i va ser una passada veure la plaça que era de l'Ajuntament o de Santa Maria, tota patadíssima de gent,
0: sí.
1: I la gent que...
0: Adults i tothom. Oh, clar,
1: ostres, perquè... nosaltres clar, vam dedicar el pregó en els fiats de 50 anys.
0: Però això, bueno, el que t'ha de... Sí. Ai, gent que ha cregut amb vosaltres, i clar. Sí.
1: I per nosaltres va ser una passada que no te pots imaginar.
0: Ho crec. Sí, no m'ho puc imaginar. Sí, quina passada. Ostres, però mira, gent que ha crescut amb vosaltres. Tornant un poc a sa vostra carrera, vull que m'ho xerreu de ses gravacions que heu fet. Vau gravar un casset en els estudis Somnis Blaus, me sembla, sí. Que és. Com va anar això? Perquè dueu anys ja de carrera fins que us vau decidir a gravar alguna cosa. Va ser un poc per petició popular, em van dir, falta un...
1: Jo no record si va ser per petició, si van ser nosaltres que volíem difondre les cançons, perquè clar, en aquell temps els cassets... estava molt a l'ordre del dia, sí, en els cotxos, la gent posava els cassets, etc. I o si va ser en Beb Cardona, que era el qui tenia l'estudi de gravació, que m'ho va proposar, jo no me'n record. Però la qüestió és que era l'estudi de Somnis Blaus, on a gravar aquest casset, bueno, i molt bé, m'ho va agradar així com havia quedat i tal,
0: sí.
1: I llavors van gravar un segon casset.
0: Un altre casset,
1: Un altre casset, que era un tren petitó, perquè havíem afegit més cançons en el nostre repertori. I, bueno, i així vam tenir una vintena de cançons.
0: Perquè ara t'anava a demanar una curiositat. Un repertori de Pinyet i Minyol, vols quanta estona tocar? Una hora? O així?
1: Nosaltres, les actuacions solen ser d'una hora i mitja.
0: Una hora i mitja. I quantes cançons feis? Perquè, clar, són curtetes les cançons vostres.
1: Sí.
0: Bueno, les que tenen balls així llargs i tal.
1: Exacte, hi ha qualque cançó que
0: s'allarga.
1: Que s'allarga més, com, per exemple, Sota el pont.
0: Clar, sí, aquestes acaben durant.
1: Els pares i mares fan un pont i mesclam dues cançons, fem com un popurri.
0: Vale. Però quantes cançons tocau normalment un concert de... una actuació de Pinyet i Minyol?
1: No sé, una vintena.
0: Una vintena, tranquil·lament.
1: Mínim, sí, no, no, sí, sí.
0: Són cançons, ja que tens repertori. Què tal l'experiència de gravar aquests cassetes? Vau passar pena? Va estar bé?
1: Bueno, pena no, però vam fer unes quantes hores, eh? Vam fer unes quantes hores, perquè
0: sí.
1: Uns quants dies allà a gravar...
0: En els estudis. Qualque anècdota de la
1: gravació? Encara que el nostre era senzill...
0: Bueno, però s'ha de saber bé.
1: Un guitarrista, un ciutadellan, que sonava amb els Somnis Blaus en aquell moment, que m'assà que no recordo el nom.
0: Bueno, després ho posam.
1: I en Beb Mercadal també es va oferir per sonar el baix, i no sé si ja ho havia dit en això.
0: Bueno, en la gravació no. Sí,
1: bé, hi havia bé, la qüestió és que sí. Després d'haver fet aquests dos cassets, va sortir en el mercat els CDs.
0: Correcte.
1: CDs. Va dir, bueno, ara els cassets estan obsolets, això ja no ho compra ningú. Saps que ajunten amb els dos
0: cassets, amb un CD.
1: Dic que el primer CD que vam fer...
0: Ja el teníeu fet?
1: Que es diu Pinyet i Pinyol. Mm. I després, me sembla que també hi ha un tren petitó, hi ha les dues... Com es diu això?
0: Les dues portades, allà.
1: Bueno, les dues portades estan en el mateix CD. I, bueno, el van començar a comercialitzar, el van vendre a les botigues de música i a botigues de llibreries i tal i qual. I després, quan en Miquel es va retirar i no he pensat a dir... que hi ha un tall.
0: Sí. tranqui, estic...
1: Quan en Miquel es va retirar,
0: sí.
1: Jo vaig dir, això s'ha acabat.
0: Clar, és que és el que jo pensava.
1: Perquè en Miquel era... Nosaltres dos eren l'ànima del grup, tots dos. Jo pel tema, sobretot, d'animació,
0: sí.
1: I en Miquel pel tema de segones veus, de guitarró, etcètera.
0: Sí, imatges d'alguns dos.
1: Érem emblemàtics tots dos, no? Ah. La bateria era... En van tenir tres o quatre de bateries.
0: Ja.
1: Bueno, i l'Ernest esperaven la seva fieta, que ara té 14 anys.
0: Sí. L'Ernest...
1: N'Ernest és el meu fill.
0: Correcte.
1: que ara toca amb Espol de Gall.
0: Sí, sí, sí, que ara estan per allà rebentant.
1: L'Ernest em diu, ara que ha de néixer la fiota, ha de desaparèixer Pinyeta Pinyol. dic...
0: Que bona. Pues dic, sí.
1: Que proposes? Bueno, jo sonaré amb altres. Dic, ostres, tio, fantàstic. Sí, si sí, tu sí, sones sí. amb altres, la cosa continuarà, perquè jo encara me sento amb prou energies per continuar.
0: Olé.
1: I...
0: Olé,
1: sí, sí.
0: Per xerrar li va tocar. I... Que bona.
1: I bueno, va ser fantàstic. Olé. I la veritat és que m'hi sent moltíssim bé amb ell, perquè ell fa segones veus.
0: Va, és un musicàs.
1: Toca la guitarra. Ell sona el baix en altres. Sí, sí. I quan jo davall per fer animació, quan davall de l'escenari per fer animació, ell agafa la guitarra i continua amb mi. I segueix fent segones veus. Jo amb sinalàmbric també cant. I bueno... I
0: heu continuat i teniu una altra generació de xavals que ha pogut
1: sí, i després l'Ernest tenia un amic que tocava el teclat, que en Sándor,
0: sí, també és
1: que també és de Ferreries,
0: sí, sí.
1: I el van convidar perquè vingués a sonar, i bueno, en Sándor
0: aquest també un altre
1: feliç, no?
0: Un altre
1: crac de música, li agrada la música, li agrada les coses alternatives i li agrada...
0: Que guai.
1: Bueno, i... La veritat és que fantàstic. A més a més, és tècnic.
0: Sí, clar, clar, clar.
1: I per tant, mostrar-vos les castanyes del foc amb el tema de sonoritzar.
0: Pues sí, sonoritzar sí, sí, perquè... sí, sí, sí, sí. Sí, sí, no? Tots hi guanyam. I així, la Pinyeta Pinyol segueix funcionant.
1: I després, en Víctor, el meu germà, hi va haver un moment també que va dir, jo ho he de deixar perquè jo no estic en condicions, tal i qual. Bueno, i un germà d'en Sándor, que toca,
0: clar,
1: que toca sí. percussió en la banda de música de Ferreries.
0: Correcte.
1: I també sona la bateria amb un altre grup, que no sé què es diu.
0: Sí.
1: Li van proposar i era encantat.
0: Olé.
1: Pues bueno, ja de manera que ara som quatre.
0: Quatre? Som quatre, i teniu un teclat allà, un altre color.
1: Un teclat que fa melodies. Que fa... I a més, en Sándor sona saxo.
0: També
1: de manera que quan d'insistiu per... Hi ha un moment donat que fem el jaleo per els fets, que no poden participar en el jaleo que fan a la plaça.
0: Correcte.
1: I en Sándor sona el jaleo amb el saxo, que és una passada, està molt bé. Que en aquest moment és el punt... culminant de
0: l'actuació. Molt bé.
1: I llavors aprofitàvem per fer el Boogie Boogie, ja. Que també és una cançó...
0: animada, rockera.
1: Una mica rockera. Sí, sí, sí, sí. I, bueno, la gent segueix allà... Bueno, i així, quasi, pràcticament acabam l'actuació amb el Boogie Boogie i es passi-ho bé i tot això.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, no, no. Res, i se te veu, només xerrat, ara anava demà sobre el futur, però se te veu molt animat encara durant les dues sessions, te veuen ganes de continuar, vull dir que sembla que tenim Pinyeta Pinyol per a rato, no? O no?
1: No ho sé.
0: Bueno, sí, al final no ho sap ningú,
1: veritat,
0: això. Però...
1: Jo estic en forma.
0: Sí, sí, sí, ja
1: gràcies
0: ja
1: a Déu, tenc salut,
0: ja se te veu.
1: Tenc salut encara... bé,
0: sí.
1: I bueno,
0: i teniu, no, teniu qualque actuació pròxima per hivern, fes un bon
1: ara en tenim, la pròxima que tenim ja és per Nadal, que mos han contratat a l'escoleta de Ferreries, les Ronelles, perquè mos vien contratar per la festa final de curs, que sol ser lo normal,
0: sí.
1: Però justament nosaltres estàvem compromesos a un altre puesto.
0: Que no donava abast.
1: I els hi van dir que no, per no repetir allò de fer dues rotacions seguides. Bueno, i ells van contratar, no sé què devien fer.
0: Vale.
1: I com que no hi van poder anar en aquell moment, ens van dir, si per Nadal hi podríem anar, que sol, el mateix ja va passar l'any passat.
0: Vale, és que no donava abast, és que heu de ser que vos un mànager...
1: Clar, i per Nadal no el mateix, perquè ho fèiem a interior, dins l'escoleta, que és un espai bastant reduït, els pares entren i escolten i tal, i fèiem alguna cançó de Nadal, i també, per exemple, Jingle Bells, jo què sé, vull dir, cançons així, que tenen un poc animades.
0: Pues res, Nito, no te vull enredar més, perquè el tonto t'ha xerrat una bona estona i m'has contat tota la història de Pinyeta Pinyol, des de s'inicis fins ara, que seguiu forts i seguiu amb ganes de continuar. Res, un plaer, i m'anàvem amb una altra cançó vostra, aquest bugui-bugui que xerràvem, així amb
1: molt
0: aquesta guitarra.
1: Sí, fantàstic.
0: Roquera, gràcies, i que hi hagi Pinyata Pinyol per molts anys més, espero.
1: Bueno, gràcies a vosaltres per haver-nos convidat, i mira, és una forma també d'agrair a tota la gent que m'ho ha seguit fins ara, des de que eren al lots fins que són pares i algun avi que ja acompanyava els seus petitons quan eren pares només, i la veritat és que m'ho sentim molt a gust de les nostres actuacions i encantat
0: un grup de quasi 40 anys ja, Lluís, o no? 25
1: a més, tu, a més, perquè a veure, el 82 quan va néixer l'Ernest,
0: sí,
1: ja funcionava el grup, 20, sí, 42, sí, sí, d'anys ara.
0: Ostres, tu, pues...
1: Vull dir que em fa... Ostres, jo què sé.
0: Pues algú de fer per 50 aniversari, tio. Que... Sí. Ostres, si necessites un guitarrista flac, ja m'ho dius, eh?
1: Serem com aquells del mitjor, que es diuen...
0: Com els huracans, tio. Sí, ostres. Sí,
1: els huracans,
0: sí, sí,
1: han fet els 50 ara, no?
0: Han fet els 50, sí.
1: Són més veterans que nosaltres.
0: Un poc més veterans que nosaltres, una mica més. Sí. No, bé, està, tu, que hi hagi música, que hi hagi carrera llarga, que vol dir que la música funciona.
1: Sí.
0: Que la gent té ganes de ballar, tinguin 5 anys o 50, com el públic, sí, sí, d'Huracan. Sí.
1: Tenc un cunyat que viu a Castell que me diu... que em diu, bueno, no facis com un Julio Iglesias o com no sé quin altre, com un Rafael, que són impresentables però encara canta.
0: No, hi ha color. Sí, no et fotis. Bueno, Nito, un plaer, moltes gràcies. Fins a propera.
1: Molt bé. Adéu.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Radio Far.

camión i venen pel. Ens ha deixat el porc. Diuen que demà en veu més bo i cap als

0: ressona.
1: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Maçana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
2: Mallorca és el teu nom i el teu rei en jo.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat.
3: Les festes de Sant Cristòfol els he viscut fins fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després el dissabte i el diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre record mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, de una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la duia plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

0: Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: gran fida puta.
1: Dissabte 1:30 i torno a casa sola. Una festa sense música, un centenar d'homosexuals i vàries copes.

0: Un foglio già sola.
1: Ara mateix escoltarà una cançó de Suki Sopes, del seu tercer disc, Lo mesclat s'embull, publicat el 2026.

0: Bon dia.
1: Bon dia. Que ja. Es pot dir tot el dia.
2: Jo ara ja sé que es pot dir tot el dia, però no diguis bon cap vespre, això no es diu.
1: Ni ho provis.
2: Ni ho provis.
1: Ostres.
0: Vas provar, però te miraran raro.
1: Pesa el micro. Sí, sí.
3: Jo provaré. Ai,
2: o t'atraques en el micro o t'atracarem el micro, tu.
1: Jo t'atracaré. Ara no sé, és un poc cosa.
0: Serà Cristian. Un atracament.
2: Com hauria d'haver dit en això?
0: No,
2: t'aproxim.
0: No, atracar
1: està bé, sols sí.
2: Atracar, és la secció aquesta d'alerta el que
1: sí,
2: dic.
1: Sí, sí, l'alerta.
2: No sé si he posat 100 o no, o jo què sé, ja. Digues.
0: Tu diguis, és a dir, si es pot dir, tira endavant, sempre endavant.
2: Aquesta cançó aquesta de les vistes d'un altre femer, de femer, un altre...
1: Les vistes d'un altre femer!
2: He lligat.
1: He lligat,
2: la banda dels femer, ets les vísties de
0: Montgofre.
1: Les vísties d'un altre paner. Ets les vísties d'un altre paner, és que és un triple...
2: Ostres,
1: un triple, Déu sagrat.
2: Però té la cançó aquesta que a en Xec li agrada molt, també. Que és... Digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui, digui. Després la posarem.
1: Fes cap el telèfon.
2: Promès. Els inicis de la secció aquesta són un desastre.
1: Sí, ho hem de mirar. Hem
3: de posar ordre.
0: Saps què passa? Que no m'agrada ser llengua en tapres.
1: No t'agrada ser llengua en tapres?
0: No, de petit em menjava, però no...
1: I ho has triat tu, no so?
0: Ja, però... Però mira, si no, pues quedava bé, però... No.
2: La llengua de què és? De porc?
0: No, de...
2: De vedell.
1: De vaca, no?
0: Sí, sí. Però bé, arrencam. Avui us volia xerrar de l'article salat, que, d'entrada, per posar en context, un article és un determinant, que és una categoria gramatical que no té significat independent i encapçala sempre un sintagma nominal. Però això és incorrecte dir, per exemple... els i les alumnes, d'acord? Perquè un article ha d'anar acompanyat d'un sintagma nominal, no pot anar acompanyat d'una conjunció.
3: Ja sé per on vas.
0: Clar, no. No, però això ja sí que ho deixaríem per un altre programa, perquè això dona per tres programes, tal vegada, o quatre.
1: O un, tampoc.
2: Un.
0: Però bé, de moment ho deixarem aquí caure, que els i les alumnes no és correcte.
1: No és correcte.
0: I bé, l'article, agafant com a referència la llengua romànica i el llatí, l'article salat deriva de llatí, de ipse, ipse, ipsum, d'acord? Que seria el mateix, no? Ipse dixit. Això ho va dir Ciceró, però no som jo. Això ho va dir un altre.
1: Un altre Ciceró.
0: Ipse dixit.
1: Un
2: altre, menys important.
1: Un.
0: Sí, un que va aparèixer fa dos mil·lennis.
1: I després va desaparèixer.
0: Va desaparèixer.
1: I després ara estàs tu.
0: Com tothom.
1: I on t'has acabat? Doncs no som on t'has, ja estàs tu.
2: Com que no hi és, doncs ja està.
0: Seguim, ara n'hi ha un altre.
1: El nostre Ciceró preferit.
0: I bé, però l'altra forma d'on ve l'article literari és d'Ille, Illa, Illut. D'acord? Com Beatus Ille. D'acord?
1: Igual. Jo estava pensant en Beatus Ille. Quan has dit Illa Illut, he pensat com Beatus Ille.
0: Clar,
2: que xerrau.
1: Sí, pues, de coses de la llengua.
0: Allò que deia aquell, de qui perd els orígens perd l'identitat, han de saber d'on venen les paraules que deia, no?
1: Correcte.
0: Per això. Però bé, l'article salat, sempre a les Illes Balears i Pitiuses... Però no per tot, d'entrada, d'acord? Tenim una excepció, que és Pollença.
1: Ah, sí?
0: Que fan U i La, per això diuen Upi, per exemple, no?
1: Upi.
0: I Upi.
1: Upi de Pollença.
3: Upi, Upa.
0: Exacte.
1: Que no seria t'aquiremat. Vinga, vamos. Vaya festival.
0: Que U ve de... I de l'U, que seria l'U. I...

0: Després, a la Costa Brava, també, que se suposa que és d'on venien la majoria de repobladors nostres i
1: delinqüents,
0: i tot això, segurament.
2: Com que venen ara, també.
0: I, però bé, ja solen dir que de la Tordera fins al Ter i Cadaqués, que ja sempre, o s'emparava, perquè em sembla que ja hi queda poca gent, l'article salat, també, d'acord? Sobretot ha quedat bastant en el que seria la toponímia, d'acord? En llengües, com que xerraven de que ve del llatí, les llengües romàniques, en general, empren esquiveda i l'ildut, excepte txart. A txart també empren l'article salat. D'acord? Empren su i sa, i sus i sas.
3: Su?
0: Su.
3: Hola.
0: Sí, sí, sí.
1: I... Su estocu.
3: Su estocu.
1: Su estocu.
2: Com et sudoku.
1: Sudoku és...
0: Sudoku vol dir cosa.
2: Estic dalt de
3: xec. Alerta en xec. Alerta en xec, magos d'humor.
0: I fa poc vaig saber que també el Plan de Grassa, que també és un poblet a prop de Nissa, que també sempre és article salat en occità.
3: Uau.
0: És a dir, l'article salat és una raresa, una minoria dintre de les llengües romàniques, però que, com veig, està una mica escampat per tot, que no és una cosa estrictament d'illes balears, d'acord? El que passa és que nosaltres no l'emprem sempre, nosaltres a vegades emprem l'article literari, d'acord? I fins i tot a l'edició menorquina des Principet, a l'apartat de morfosintaxi de la secció Característiques principals des mallorquí...
3: Allà... Però no en cuento.
1: M'he perdut.
0: A veure, el Principet té, al principi, té un pròleg i una secció... Que explica...
3: Ai, la cosa aquesta.
0: Que explica les característiques principals des mallorquí, d'acord?
3: Sí. Jo... Pues podem posar so i et posen el so. I si no t'agrada, no el compris.
0: No. O
3: sigui... Ja ho has pagat? Vull dir que no el compris.
0: No el tinc, no el tinc ja, encara. L'he pogut fuetjar, això sí. Però bé, fins i tot allà diuen que l'article literari sempre en certes expressions i per designar ens, éssers o objectes singulars. I posen d'exemple la terra, el cel, la lleugera...
3: El Madrid...
0: El Madrid. Clar, això t'ho anava a dir jo ara, però sí, és a dir, exacte.
4: No? Sí, sí, sí.
0: Sí, sí, sí.
3: Bueno, sempre és el que penso jo, que em penso.
0: Després, com a éssers singulars, tenim també el rei, el papa, la reina i el principet, en principi, el també, principet, no? Hauria de ser. Però bé, ells han preferit posar el principet. Supos que... Supos que el principet està agafat de la versió valenciana, però clar, després ja quedaria igual i semblaria que és la mateixa llengua, i clar, després ja veiem. Però bé, també emprem l'article literari per dir els noms de les hores. Són les 3 i 5, d'acord? I...
1: Són les 3 i 5, seria raro. No? Bé, això ho solen fer els catalans quan venen aquí i volen menorquinitzar-se per damunt les possibilitats.
2: Ho solen tots.
0: Exacte, és Christian.
3: Bueno, però a Ciutadella, per exemple, tu és Christian. Allà ho diuen. No, tu és Pedro.
1: I com reacciones quan te fan això?
3: Me'n vaig corrent. Vaig corrent cap a Mo i me'n faig una dutxa. Vaigo bona de Mo.
1: Vaigo... Bueno, no xerrarem de l'aigua de Mo perquè te dutxes amb...
0: Per 4 nitrats, ara l'hem de criticar.
3: I sí, hombre. I a Ciutadella diuen l'avi... No, a Ciutadella diuen savi.
1: Savi.
3: Per tot deien l'avi, que una cosa que em fa ràbia que diu l'avi i savi.
0: Exacte,
1: si
0: aquí...
1: No, savi.
0: Clar, a veure, savi, aquí estem dient... Aquí,
3: però per favor, diu l'avi, sàvia. A mitjorn diu l'avi, sàvia.
1: Ah, sí?
3: Sí, no?
0: A molt també, sí, l'avi, sàvia.
3: L'avi,
0: exacte, com... aquí, clar, aquí hi ha un d'ells d'aquest, de, clar, les coses importants, no? com el cel, com el papa, no? Les coses importants, emprar amb article salat, i sàvia es veu que no té aquesta categoria. Això sí, aquí hi ha una mica de viatge de gènere. Que...
3: Sí, no? Sempre ho trobo curiós.
0: Que bé, sí. També, bé, emprem... De fet, deia el papa i també l'emprem l'article literari en conceptes relacionats amb la religió, no? Com l'altar, el dimoni, el ram...
3: Onda.
0: No? També, també havíem dit les tres, no? I ara també podem dir altres expressions temporals, com la setmana que ve, sí. o l'any 2024.
3: O l'Iglésia, ara pensava en coses...
0: Clar, però mira...

0: L'Iglésia distingim entre...
1: Iglesia, no?
0: Entre l'Iglésia o l'Iglésia.
2: O la catedral.
0: Aquí...
2: La catedral també diu, no, sí, sí.
0: La catedral...
2: Bé, que no.
1: Perdó, la catedral.
2: La catedral. La catedral o la catedral?
1: El que vulguis és igual, però... La catedral.
0: Clar, a veure, a poc, si agafes generacions més joves, l'article literari es va perdent una mica, no? Per analogia, no? Com en general sempre emprem l'article salat... És a dir, sóc amadesto del Madrid, sí. I els meus nebots els he sentit dir més de dues vegades es Barça.
2: Ah!
3: Es Barça!
2: Perquè tu ets dius que siguin del Madrid i es Barça, que és el Barça, que és més important.
0: No, però ells han sortit del Barça.
2: Guarro, que ets
0: ells han sortit del Barça.
2: Sí, han sortit. Anda, tu.
0: Merengueta. Fuera. Es diu Merengueta.
2: Merenguet. El Barça. Més
0: el Barça. I bé, també emprem article salat amb expressions de manera, com a l'alça, a les fosques, a l'engròs, no? o de lloc, no? Com a la dreta o a l'esquerra. Mm? I altres expressions també emprem amb altres expressions relacionades amb activitat marinera, com anar a la vela o a la deriva.
2: Això no sé, són xec. Que és...
3: Jo sempre hi vaig a la deriva.
2: Jo no sé. Vale.
0: I bé, després també mos queden estopònims, que clar, aquí tenim no tots estopònims nostres, els fem amb article salat, també tenim el toro, tenim la mola i tenim la clota i altres llocs, no?
1: Aquestes toquen el cel.
0: I no es diu mai, però clar, per neutre, també emprem sempre derivats d'Ilde, que és el que passa, no? Que havíem xerrat ja amb altres programes, no? Del Lu. I clar, els que passen no són capaços de dir-ho.
1: L'ú, insistiu, tot és l'ú, l'ú, l'ú.
2: L'ú, l'ú, l'ú, l'ú, l'ú, menys. L'ú és correcte, jo com m'has corregit les etiquetes del disco vaig flipar que allò fos correcte.
0: A veure, és correcte d'aquella manera.
2: Ja, però si ho dius tu, és correcte.
0: No,
2: no,
0: a veure. Però en un context informal menorquí, jo te'l deixo passar.
2: Me'l deixo passar, ja està.
0: D'acord.
4: És correcte, Pedro.
2: Sí, diuen, sí, és correcte.
0: La darrera gramàtica ja xerra també de... Ja no és correcte o és incorrecte. La darrera gramàtica tira de... És adequat en contextos no sé com. No és gaire adequat en contextos no sé quins altres.
2: Ja està.
0: Clar, l'ú en un context formal no és adequat.
2: Ja.
0: Però en un context d'una cançó, en un context informal, en un context menorquí, que ja hauríem de canviar d'article, un l'u, mira...
2: Sí. Ja, no?
1: Ho dius i no passa res.
2: Sí, no passa res. Sí.
0: I ja ho tindríem.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies. Aprenem aquí en llengua sí, d'arbres, cada vegada tenint la llengua més llarga, tu. Vinga, fins
0: i la recepta més completa.
1: Vinga, fins la setmana que ve.
0: Vagi bé.
5: Arriba la quarta temporada de Porquetjades, el podcast més animal de Ràdio Far. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Des estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren. Des estiu no hi falta gaire, sa Menorca i notes aire d'unes cales que no mainen ni respiren.

0: mira llentrisca.
1: Instruccions per caminar un camí de la fotògrafa Maria Sainz parteix d'un dels elements més identitaris de Menorca, el camí de cavalls, i aborda les transformacions d'un ecosistema fràgil que tracta de resistir les agressions contemporànies, preservant la memòria i el patrimoni paisatgístic de l'illa.

0: Ràdio Far fa camí cap al seu 7è aniversari. Coneix a les nostres col·laboradores i col·laboradors a través del nostre anecdotari.
1: Bon dia i alegria. Jo tinc una anècdota molt xula, molt polida, de la primera gravació que vaig fer pel Cap de Fibló, que va ser una entrevista en el Litros. I la qüestió és que ell me va explicar moltes coses. I una d'elles era que quan ell, que era membre d'un grup que es deia Punxa, i van fer de taloners a la Polla Records de Ferreries, l'any 91, abans de començar el concert, hi havia un grup d'amics seus que no podien pagar-se l'entrada. Eren, no sé si eren 1.500 peles, que en aquell temps era molt, per gent jove. I ells van pactar amb l'organització que no volien cobrar, sinó que deixessin passar els seus amics. Llavors l'organització va acceptar i, bueno, aquest fet, aquesta història m'ha servit jo per explicar contes als meus fills. De fet, hi ha un conte versionat, no?, d'aquesta història, però que, com que transmet valors, doncs mira, aprofitant d'una entrevista amb l'Itros, doncs, conta aquest conte que xerra de valors, no?, d'amistat i de, bueno, que treure-li el profit. Vinga, una abraçada, salut!

0: Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

mirada perversa que arrela els meus pits. Ulls nus pos davant sa terra humida. Te deman, desig dels meus sentits, sa passió de sa flor no esmortida, per cada una de les nits que amb esponsells somies. Enfront ses teves expressions tristes, te cauen ses fues a un compàs lent, dibuixant tones poc furioses, sense trencat soroll desvent. Culpable em sent dels teus neguits, o trist, estimat meu. Una remor suau i dolça va de llevant a ponent, abraçada a sa més gran estrella. Què serà si no es canta aquest cor batent que desitges escoltar a cau d'orella? L'aroma que quan avances es dibuixa tanca les portes a tots els mals vents. L'erotisme que el teu pètal desprèn fa de l'encís l'olor més palpable, deixant enrere l'estim no viable, esperant per trobar el que no volem. Però t'ensumaré tan de lluny com siguis, buscant només l'amor etern.

amb l'alegria dels teus ulls. Fas que la plaça es posi en dansa, perquè arrossegues dies clars. Dones calom les teves galtes i les persianes m'has fet obrir, perquè cada matí me desperti el sol. I és que viure i ser feliç no se guanya anant de fer.

dones calor amb ses teves galtes, sense maletes ni compromís, viatjant sense rumb mentre m'adormiu, sense deixar de ser salat, encara que nedem a un riu. Que mai més recordem allò que érem amb melangia, sense culpes, penes ni perduns, que al final s'esborra sa ferida.

Partirem d'aquí uns instants, revisors amb la bon tio, de molta barba i amb somriu. Serem tres comptant un moix, ara puja en Peter Toix. D'aquí un any el mataran, a casa seu ha disparat, però ell està tranquil, fumant herba molt de

estic mirant, veig un gran bosc de pins gegants. El revisor em diu són alts per protegir a tots els malalts. Aquest gran llac es diu memòria i té una gota per història. Si mires bé veuràs gent cercant la sort del seu moment. Ara dormir que s'ha fet tard, tot el que tinc per jo m'ho guard. Demà serà un bon dia o no, jo de moment tens la cançó. Quan arriba m'intentaré recordar lo bon o lo dolent, perquè és futur.

0: notícies contradictòries coincideixen sovint als mitjans. O potser és que no les interpreten bé. O tal vegada és que no es comuniquen adequadament. Com sigui, podem constatar amb els titulars la manera diferent de veure el món en funció de les ulleres que ens posem o ens posen per mirar-lo.
1: Època de muda. Capítol 48. Som més rics o més pobres?
0: D'una banda, a principis d'any llegim que hi ha bones perspectives en la vinguda de turistes i que les grans cadenes esperen tants o més visitants que els rebuts l'estiu passat. La bolla econòmica illenca podrà continuar creixent, com ve fent des de fa uns quants anys. A l'altra cara de la moneda, sense tanta projecció pública, els darrers estudis sobre joves diuen que la gent s'emancipa dels pares als 30 anys, però que si a Balears volen viure sols, necessiten més del 90% del seu sou per pagar el lloguer. Alguna cosa falla quan tenim una economia que va vent en popa. Però la gent formada amb estudis universitaris no es pot independitzar de la família si no és compartint pis com quan eren estudiants. I encara hi ha coses més greus. També hem pogut saber que més de 2.000 persones viuen a Menorca amb un espai d'habitatge inferior als 10 metres quadrats, malgrat que molts tenen feina i nòmina. Això ja són paraules majors, que posen seriosament en entredit aquest suposat miracle econòmic amb què constantment ens bombardegen. El caragol de terra és un mol·lusc tranquil i pausat. Es caracteritza per dur a sobre una closca que li serveix de casa. Neixen petitons d'uns ous gelatinosos que els pares mares han posat prèviament dins la terra humida. Uns progenitors que produeixen a la vegada òvuls i espermatozoides, però que s'han d'acoblar en una còpula apassionada i molt lubricada perquè no es poden fecundar a si mateixos. Un nombre creixent d'especialistes venen advertint que un dels problemes importants de la nostra societat és la dèria de mesurar el progrés només amb el producte interior brut. Perquè això és el que fem. Creure que com més volum econòmic movem, més guanyem tots. Quan estàs ficat dins d'aquest

0: Massa vegades s'oblida que el PIB creix quan cremen combustibles fòssils que contaminen l'aire que respiram. Creix quan fumigam amb pesticides que maten la vida al camp. Quan fabricam pèl·lets de plàstic que intoxiquen la vida marina. Quan hem de depurar les aigües per poder beure o quan l'hem de dur amb garrafes de fora. Quan urbanitzam zones fins ara silvestres del litoral o quan enviam armes a les guerres. Per contra, el PIB no registra si hi ha més gent a les conferències, si els nostres descendents aprenen o no a apreciar la música, si anem a passejar pel camí de cavalls, si hi ha més papallones trascant, si els glossadors tenen més o manco enginy, si la gent riu més dins les cases, si els veïns s'ajuden entre ells mateixos. Confondre creixement amb progrés és una característica que es detecta en molts discursos institucionals i d'agents socials rellevants. Confondre felicitat amb consumisme és una patologia que incideix de manera important en la societat actual, que després acaba patint una epidèmia de depressions i desencisos vitals. Hi ha gent que creu que tot això ho resoldrà la tecnologia. Però el que patim no són problemes tècnics, són socials i culturals. La deïtat actual és l'economia. Més precisament, el creixement econòmic. Cosa que ens impedeix entendre que hi ha altres maneres, més amistoses amb l'entorn, que ens permeten també una forma de vida sense mancances bàsiques i molt més plena a nivell anímic. A mesura que els caragols s'alimenten, poden afegir capes a la seva closca que es va fent més grossa i més gruixada. Però no se'ls acudeix fer-la tan gran com per no poder-la moure. No s'enlluernen amb una major dimensió que els condemnaria a viure en pocs centímetres quadrats de pastura. Els caragols fan molt més temps que habiten el planeta que no els humans i han superat seleccions evolutives molt exigents. Controlar la dimensió del volum econòmic és precisament una de les receptes que indiquen els estudiosos de la viabilitat futura del nostre model de civilització. També és el que han après alguns empresaris, que són exemple d'èxit, per haver dissenyat la seva economia a una dimensió raonable per al territori on viuen. Repensar el concepte de riquesa i analitzar les coses que perdem a mesura que creix el volum econòmic és un exercici interessant. Saber definir la mesura idònia, com fan els cargols, és una aposta intel·ligent.
1: Època de muda. Textos, Miquel Camps. Locució, Jan Ros. Edició, Chuck Pons.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bístries de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

La natura segueix un ritme lent, fluid, que ens proporciona el plaer de connectar amb ella, però sobretot amb nosaltres mateixos. Té la capacitat de posar-nos en pausa la nostra vida durant un instant i que apreciem únicament allò que ens envolta.

Hola, Radio Far. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far. Hey!

La tempestat no pot frenar una ment curiosa. Ni roses ni espines, la vida no sempre glamurosa. La mà no sempre tan tranquil·la, som la mà si està furiosa.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, anem a tota velocitat, ben vestits.
0: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.

0: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumia el mestre.
1: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, part, i una part que està dalt. O sigui, ja quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit aquí era 4, tenia 4 metres de fondària, 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues lo millor 8.
2: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

la muerte nos separe. Ya se fue.

0: Ok, per aquí estem amb connexió via telefònica amb Supergatos, amb Nadri i amb Pep. Hola, què tal? Me sentiu?
1: Sí, hey. Hola.
0: Fantàstic. Res, estic amb ells perquè ells estan residint a Barcelona, a Catalunya, es persona un grup amb gent menorquina. Amb Pep, si no m'equivoco, tu és de Ciutadella.
1: Sí.
0: I Nadri, també, o d'on ets tu?
1: No, jo soc de Barcelona.
0: Va, de Barcelona, ok. Per tenir-ho una mica situat. Res, abans de començar, sempre m'agrada de venir-li als convidats en aquest podcast. Pues com començàveu amb la música? Quant és aquell moment que deies, hòstia, jo m'agrada això, això és un poc més que un hobby, jo l'únic que vull fer és agafar una guitarra i començar a tocar, no sé si tenen un moment així peliculero o si és una cosa que va passant així gradualment.
1: Sí. Ho repetiré una altra vegada. Gràcies, Pedro, per convidar-nos en el podcast.
0: Quasi tot de rècord antes.
1: Perquè vull que quedi gravat, que totes aquestes coses que la gent se pugui interessar per el que feim, pues és una de les coses que ens ajuda a seguir. I, bueno, l'ho dit, que moltes gràcies. I sí, jo en particular sí que tinc un moment que me'n record que em va fer el canvi de xip al cap, i és que estava dins el cotxe amb un amic, me pas que tenia 11 o 12 anys, i tenia la ràdio posada i va sonar, no sé si Back in Black, la CDC o Highway to Hell, però és un tema de CDC. I vaig dir, tu, què és això, saps? Uau, això m'encanta, perquè que meu sempre escoltaven com a més òpera, sarsuela, no sé, Antonio Machín, Jorge Negrete, coses d'aquestes, saps?
0: No el mateix.
1: I vaig sentir el temazo de CDC i allà va ser quan vaig començar a interessar per rock. Vaig començar a escarbar un poc i pues, vaig conèixer tots els grans.
0: I vas començar
1: sobretot
0: a tocar... Digues, perdona.
1: I vaig començar a CDC i no m'he mogut d'aquella època, bàsicament. Vull dir, vaig quedar en els clàssics dels late 60s i... 70s, i ara començo un poc amb el hard rock, glam rock dels 80.
2: Maquetes, de Pedro S. Tuamala, arriba a la sisena temporada. Coneix tota la música rock de Menorca en un clic a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Mira Llentrisca.
2: Bar Infanta, del fotògraf Lluís Real, s'introdueix a l'interior de la vida del mític bar maonès, lloc de resistència contra la gentrificació, per recordar-nos la importància del fet col·lectiu, que l'apropament a les persones és una de les coses més vitals que tenim a l'abast i que compartir ens atansa a viure amb més riquesa i bellesa.

El cementeri és ple de poetes fracassats. Odontòlegs, fiscals, peons, jutges, comares, cabrons. T'estimam i no t'oblidam, diu la pedra freda de la mentida.

El cementeri és ple de finals insípids, monòtons, d'esperances mai complertes, de somnis mai somiats. De t'estim, t'ho dit, enyor, de quin descans, de ja era hora. Talents incontrolats i banyes mortes. El cementeri és ple de certeses, de cites confirmades on mai arribes tard. És el somni dels horitzontals, és la calma de la vida.

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Recurre

0: Escac i mat, l'entrevista a l'Alfil.
1: Molt bé, començàvem aquí la segona part del primer capítol d'aquesta sèrie de podcast que fèiem sobre els escacs menorquins. I tenim amb nosaltres en Rafael Postcardona.
2: En Garriga, Garriga.
3: En Rafael Garriga.
1: Així segur que tothom el coneix. En Rafael va néixer a Mercadal fa 91 anys, m'ho ha dit.
2: Sí.
1: I és aquí sobretot perquè va ser un dels fundadors de la penya Alfil de Mercadal, l'escut de Mercadal. I és l'únic que queda i ets l'únic que ens pot explicar qualque cosa d'aquella època, no? Dels anys 50-60, que era quan ell va començar a jugar, que, bueno, segur que és molt interessant. Rafael, com te'n recordes que va començar, que es va formar un poc la penya Alfil?
2: Pues, a Mercadal no hi havia cap coneixedor de jadrez. Hi havia un senyor que estava en el molí, on estava restaurant, que sabia un pot de jadrez, i en Jaume Duenso, que era un ferrer que estava a la plaça, també jugava un poc, i van començar a jugar amb un grup, i es va formant una afició, però com que Mercadal és un poble, com sabeu tots, agrícola, hi quedava molt poca gent, des de Mercadal, qui sigui fos de Menestral o un poc intel·lectual.

L'Alfil, el nou programa d'escacs presentat per Josep Lluís Martí i Damià Coll. Ja disponible a Ràdio Far. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: company Antoni Carreras de Mercadal i tenim el senyor Barderol, el senyor Pele, representant es Mitjorn, i en Nanis. Vinga, gaudiu, que aquesta tarda anirem forts.
1: Vamos.

Yeah.

0: 아이들 보여드리고.
1: 어,

sampai lah.

0: But
1: Hey! Put the leg!

No me basta ser.

Oysa uğurtu.

trobareu muitas mil plat i a la més net i escurat. Flaca! I te faré sa cançó.

Yeah.

0: nespe m'agrada i tu saps per què no t'has casat perquè has perdut sempre.
1: Aquesta és la lluna.

0: tant. Amb el millor de llevant i amb el millor de
1: Thank you.

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De veres d'imatge o...?
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Sí. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera. Per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó i amb 4 borratxos. I dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica perdiu per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja vestit de negre amb una càmera a la mà, doncs a mig estiu és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuo Amala, Johnson Woo, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia amb vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

67, els senyors ministres de Madrid van decidir, per reial decret, que el tabac de pota quedava prohibit. L'amo en Bernat ben decidit. Ell, que gran fumador era, va trobar que de qualque manera açò havia de quedar escrit. I no feia gaire bona carota. Ell, que era dels bons fumadors. Senyores i senyors, al·lots i al·lotes, tenim el plaer d'oferir-vos aquesta cançó, el tabac de pota.

properes cançons de Ràdio Far estan dedicades als més petits de casa. Pares, mares, avis, àvies, infants, a cantar!

Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca. Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

la Ràdio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Ràdio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Ràdio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Ràdio Far.

Els que xerràvem, però encara no hi he anat. I com us vam decidir, vam triar dia més flac. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Dites de Can Capó, Can 78 Aurats. Si ho que siguis d'altres mercat, peix de sopa i xerrat. Diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix, diu puta peix. Tant ni tites i sa puta canya.

tiene dues escales de dutxe. I em va muntar un parell. Però amb aquells homes i tant disquitxos, ses canyes que em fan anar rovell. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. I aquell dia mos va ploure. I va fer un poc de vent. Però tenia cerveses i un poc de menjar calent. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix. Diu puta peix, diu puta peix.

Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment

0: Costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
1: I crec que
0: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
1: Les influències rockeres teves, bueno, des de que te conec, però sí que te conec. Doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'Alice Cooper, que me'n recordo.
0: Ostres, sí que es va.
1: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist 3-4 vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
0: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
1: no,
0: que també
1: eren
0: van coincidir.
1: Dogs d'Amour.
0: No, de Taloners, sí.
1: De Taloners, sí.
0: Però crec que una vegada, que es deia sala que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel paral·lel, que es deia...
1: Apolo.
0: Sí. Van tocar Turbo Negro.
1: Hòstia, vale, també!
0: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
1: Sí, quin concertàstic. Sí. Uah, que guai. Però fa molt de temps d'anys. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
0: Oh, yeah.
1: Anda, que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Beb Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Pet. Pet és una paraula que no importa quina edat tinguem, però sempre ens genera un pot de gràcia. Mostreu un petit somriure sota el nas, un moment de vergonya o potser fins i tot una ganyota. I de pets podríem dir que n'hi ha de tot tipus, de moltes olors i, per què no, de diferents consistències. I fins i tot el seu significat pot emprar-se en diferents moments. Hi ha vegades que estem ben pets, encara que no mos en tirat cap, o que mos convertim en un pet bufat, és a dir, en una persona presumida o un poc fetxenda. Aquells que no heu estat molt ben portats durant sa infància, potser heu sentit de sa vostra sàvia que si no fas bonda aniràs de pet cap a l'infern. I per què no dir-ho, potser sàvia vostra ja no s'aguanta els pets, expressió que a vegades emprem per dir que qualcú ja és vell i repapeja. I en canvi, si trobem molt d'una cosa, també podem dir que hi ha un pet d'arbres, per exemple. Que, per cert, si camines entre ells, depèn de on et trobis, potser descobreixes un pet de llop, que és un bolet molt comú, però ja t'he dit que millor no te'l mengis. En fi, com us deia a l'inici, pets n'hi ha molts. I els contes estan plegats d'ells, de personatges que se'n tiren, de pets que fan descobrir coses, menys els contes de princeses. Com és? Què passa? Que les princeses no es tiren pets? Comencem la mà de contes, aquí a Radio Far Menorca. Us narra n'Andrea Ollamburu. Quan va tornar de l'escola, na Laura va cridar el seu pare i li va demanar: les princeses també es tiren pets? Per què ho vol saber, això? Li va demanar el seu pare, tot curiós. És que per l'escola hi ha rumors, però abans d'explicar-te què ha passat, vull que em responguis a la meva pregunta. Crec que sí, que les princeses també es tiren pets. No pot ser, papa. La discussió que hem tingut a l'escola ha estat justament per això. En Marcel mos ha dit a totes les fietes que la Ventafocs es tirava molts de pets. Totes li hem dit que això era impossible, que cap princesa del món es tira pets. Però ara comença a creure que en Marcel potser tenia raó. Tu, pare, com saps que les princeses es tiren pets? El pare, a qui li agradaven els llibres i les bones històries, igual que a la seva filla, es va aixecar, es va dirigir a la biblioteca, va mirar a Laura i li va fer un gest amb el dit sobre els seus llavis, com dient-li que havien de fer silenci. Després d'uns minuts de cerca, el pare va trobar un llibre que pel seu aspecte havia de tenir més de 200 anys. Què és això? El pare va posar cara de misteri i es va atracar amb la seva filla a l'escriptori. Va tancar la porta de la biblioteca i li va dir amb un murmuri: aquest és el llibre secret de les princeses. I què explica aquest llibre? Doncs tots els secrets de les princeses més famoses del món. Fins i tot hi ha un capítol titulat Problemes gastrointestinals i flatulències de les princeses més encantadores del món. Què vol dir això, pare? Doncs que en aquest capítol tenim alguns relats secrets sobre els pets que estiren les princeses. Aviam, per quina vols que comencem?
2: Per la Ventafocs, papa, per la Ventafocs!
1: El pare va passar algunes de les pàgines del llibre, fins que va arribar a la que cercava. Va llegir i li va dir a la seva filla: tu recordes la nit de Ventafocs? Aquella nit, ella estava molt nerviosa. Qui no estaria davant de ballar? La Ventafocs tampoc és que li agradés gaire ballar. Així que abans d'anar al ball, s'havia menjat dues o tres o qui sap quantes barretes de xocolata que la madrastra tenia amagades en el rebost. I clar, a l'hora del ball, el príncep, després de fer-li un parell de voltes, la va estrenyar ben fort la cintura i la ventafocs no va poder suportar i va deixar anar un bon pet. Just en el moment que el rellotge donava les campanades de mitjanit. Punyeta món, papa! Això vol dir que el príncep no ho va notar? No, no, ell no es va enterar de res. I la Blancaneus? El pare va passar algunes de les pàgines, les va llambregar i després va dir... Amb qui vivia la Blancaneus? Clar, amb els 7 nans. Doncs resulta que el menjar que cuinaven els nans era un poc feixuc. Els hi agradava molt el bacon, la col bullida, els formatges de tota mena, els pastissos d'albercoc... I na Blancaneus ja estava farta de tot aquest menjar ple de colesterol. Aleshores, quan sa bruixa va tocar sa porta i li va donar la poma enverenada, ni tan sols s'ho va pensar. Se la va menjar i la barreja d'aquelles coses va fer que la Blancaneus deixés anar un pet tan pastillat que va resultar ser tòxic. I clar, tot d'una ho va ensumar i es va desmaiar. Clar, i per això els nans la van posar en una urna de cristall, perquè ningú notés l'olor. Exacte, just per això, filla meva. I aleshores, com va poder el príncep atracar-se tant? Aviam... Va mirant el llibre i el pare li va dir... Doncs aquí el llibre posa que aquell dia, justament, el príncep que passava pel bosc tenia una grip descomunal i tenia el nas ben tapat. Ostres, quina sort! Si no arriba a ser per la grip, na Blancaneu encara estaria a la urna. Pots estar ben segura, li va respondre el seu pare convençut. I la sirenita? I la sirenita? El pare va passar les fulles fins que la va trobar. Doncs mira, era la princesa que millor podia ocultar els seus problemes gàstrics. Quan donava aquelles voltes dins l'aigua, era només per dissimular. Algun cop t'has tirat un pet a l'aigua? I què surten? Efectivament, bombolletes. Quan sortien totes les bombolletes, la sirenita deia que eren les algues. O sigui que totes les princeses es tiren pets. Però encara que es tirin pets, continuen sent belles princeses. Home, ja ho crec, filla. Són les princeses més polides i més guapes del món. Però és que tothom, fins i tot elles, deixen anar qualque pet. Lo important és que si elles no ho han explicat, tu guardis aquest secret com el millor de tots els secrets. I és que ja ho deien ses sàvies, que cosa dolenta, millor fora del ventre. Les princeses també estiran pets. D'ahir l'embrenen i Jonit Silverman.

Esfar Cultural i Casa d'Artistes presenten el programa de les 6ena Jornades de Performance. El dijous 28 de maig comencem amb la performance d'Irene Pasqual, a les 7 del capvespre a Casa d'Artistes. El plat fort serà el dissabte 30 de maig al Teatre de Fornells, on l'artista Laia Struch impartirà un laboratori de veu dirigit a tothom que tingui interès en l'art d'acció. I finalment, el divendres 5 de juny a Casa d'Artistes, es presentaran les accions d'Òscar Bueno i La Perrerí. Totes les activitats són gratuïtes, però cal inscripció prèvia fins a omplir aforament. Trobaràs tota la informació al web esfarcultural.net.

Quan un dia vaig partir de Menorca a viure fora, no me n'havia adonat. Jo encara era molt jove de lo que pots estimar aquests camps i tots els pobles. Si estàs fora d'aquí, és quan tu t'adones compte de la claredat que té tota l'illa de Menorca. La nostra roca no té cap serra ni cap muntanya que protegesqui els camps quan bufa la tramuntana. Però d'exemple tenim el senzill i fort oastre que creix aferrat i tort per costers i per ses faldes.

0: En aquesta entrevista mos endinsarem un poc més en la mirada que té sobre la fotografia, que és el llenguatge que empra en la seva pràctica artística. Per aquest motiu, m'agradaria començar amb una pregunta sobre aquest mateix projecte, de Jo també quise ser Robert Capa, i, evidentment, bueno, no sé, potser ja t'ho han fet altres vegades, aquesta pregunta, però jo pensava en el títol, no? Que ja apunta una intenció molt clara, que és evitar reproduir les imatges periodístiques o dels fotògrafs de guerra en els que estem tan avançats a consumir en mitjans de comunicació. Què és el que vols explicar tu a través d'aquest projecte?
1: Aquest projecte és una autobiografia en el que investigo les meves contradiccions sobre la fotografia i sobretot em centro en les imatges de violència, de guerres. I una miqueta el que acabo fent és teixir imatges traspassant-les de la imatge al ganxet una miqueta per donar aquest sentit de que la fotografia és un teixit d'imatges, un teixit de moments, de sentiments, d'ordres visuals, perquè crec que la fotografia és poder i ara mateix s'ha de tenir molt en compte quin tipus de fotografies estem fent, estem consumint.
0: Residents ens descobreix els artistes que han passat per un procés de creació a la Casa d'Artistes. Escolta l'entrevista a radiofarmenorca.com.

0: Avui tenim el gust de xerrar amb una persona que potser ens podrà ajudar a situar-nos en tots aquests temes. Ella és na Noemi García, mare, nutricionista comunitària i secretària d'organització de Més per Menorca. Benvinguda, Noemi.
1: Molt bones tardes, moltes gràcies. Com
0: molt bé, i tu?
1: Molt bé.
0: Bé, en aquest programa feim una pregunta a tots els participants, la primera, i és, què és per tu la terra?
1: Uau, la terra, bueno, jo crec que ho has definit molt bé amb aquesta superintroducció que has fet, un text superxulo. Per jo, la terra és una paraula amb majúscules, significa moltes coses. Tantes i tan grosses que per jo hauria de ser, un sinònim seria com el centre, no?, de la vida d'allà, sorgim tots realment. La terra és una cosa viva, per tant és vida, no? Quan penso en la terra, me venen a escapar a moltes coses actuals. Per exemple, imatges com els patis de les escoles, que no hi ha terra, o les ciutats que cada vegada es consumeixen aquesta terra, no? Aquesta tendència que hi ha actualment. És a dir, un bé comú, la terra, o allò que hauria de ser un bé comú, però que, llestimosament, està en perill d'extinció, no? Per culpa, a més, d'uns interessos purament economicistes o productivistes, no? Per beneficis d'uns pocs, per molt de doblers, i que, a més, afegiria que els qui realment creiem en la importància i en el valor que té la terra hem d'assumir i carregant-se la responsabilitat de les conseqüències d'aquesta extinció.
2: Ses mesurades, amb Carlos Mayans. Un podcast que reivindica la terra i la pagesia de Menorca. Escolta el programa sencer al web radiofarmenorca.com.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Bon dia a tothom i benvinguts una vegada més a Relats, el nostre programa especial en què pretenem endinsar-nos dins el món de la música popular i música d'arrel. Sempre en diferents perspectives, sempre. Amb una post i un banc. Ho feim també, com ja sabeu, en s'escolta comentada de cançons que mos donen joc per xerrar de tantes coses, perquè aquesta música mos connecta, s'ho feim des de s'estima i no des d'una altra manera. Aquesta vegada ho proposam des d'una perspectiva diferent, perquè normalment estem xerrant de temàtiques específiques que mos ajunten, però avui tenim en nosaltres una persona molt especial i tenim ganes de xerrar amb ella des de sa trajectòria. Tenim així una de les veus més personals i també icòniques de la nostra música, unes veus segurament de les més consolidades del panorama musical. Bon dia, Anna Ferrer.
1: Bon dia.
0: Com estàs?
1: Molt bé, emocionada.
0: Que bé, estem molt contents avui que estiguis aquí amb nosaltres, perquè, bueno, ja ho hem explicat, aquesta veu que ha recorregut no només Menorca, que s'inicia i veu de Menorca i s'ha projectat per tot.
1: Bueno, gràcies.
0: Ja hem explicat que avui l'experiència seran poques els vincles fil conductor del nostre programa, perquè Anna Ferrer, allò que ha fet ha estat cercar-se ella mateixa a través d'entendre d'on ve i quina és aquella música que l'ha feta ser allà on és, que seria la música en aquest cas d'arrel.
1: Totalment.
0: No sé si vaig encaminat cap allà.
1: Vas molt ben encaminat, sí, sí. Crec que, a part sa tria de cançons, abans ho he pensat, com que xerra molt bé de... O sigui, sa manera en què anaran apareixent aquestes cançons i que d'on comencen i per on passen i on acaben, xerra molt del meu procés intern d'amor-odi, no? Amb aquell lloc origen.
0: Com influeix la música d'arrel en la maduració i la consolidació d'una veu pròpia, en aquest cas? Què t'aporta la música d'arrel? I com ho connectes en la teva creació? Perquè, en el fons, també fas creació.
1: Sí, o sigui, jo crec que de base representa un lloc molt fort de partida, de com entenc la música, perquè la música real no és només un repertori, no és només una forma de cantar, sinó és un context en el que es dona, i crec que això és el més important per jo vinculat a la música d'arrel, que té a veure amb la comunitat, amb el poble, amb ser un material, diguéssim, no? d'unió de moltes generacions diferents, de molt de caps pensants diferents... I diria que això és el que a jo me genera addicció, aquesta tradició, no?
0: Que és una espècie de conglomerat, no? Que es va vestint a poc a poc, aparentment sense vincles entre ells, però que tot acaba tenint una veu única.
1: Exacte. I crec que aquest fet és el que a jo me genera addicció, perquè conec la música primer des d'aquí, no? O sigui, com primer des del carrer, i des del poble, i des de la celebració, al final, no? I des de compartir
0: les
1: emocions, les vegues, clar, però les emocions, perquè també dic des de la celebració, però dins d'aquestes celebracions hi ha cançons tristes també, que compartim, no? I es comparteix allà la tristor, i es comparteix la nostàlgia, i es comparteix les emocions compartides, no?
0: Jo crec que un dels records més polits que tinc, recordant també aquestes trobades amb gent cantant cançons, no són les cançons de festa, sinó que són les tristes.
1: Clar, absolut. Bueno, Menorca és un poble...
0: Té la melangia incorporada.
1: Absolutament. Som una cultura intensa, diria jo, i que s'enorgulleix de la nostàlgia, també, no? Que és part de la identitat, i en la música és molt notori, son.
0: En xerrarem més endavant, perquè quan es crea un gènere nou dins el món de la música popular, que és la tradició de la música marinera, que mos ve de nou fa just 50 anys, s'incorpora molt ràpid, perquè té aquest sentiment de melangia. Llavors, mos hi bucam.
1: Total.
0: Mos hi deixem endur.
1: I després de la teva pregunta inicial, que crec que no sé si m'ho havia plantejat mai en concret pensant en ses veus, o sigui, en com es genera una veu pròpia, que me sembla molt interessant això, crec que justament en aquestes trobades de vega, en sa etapa de vida que jo els he viscut, segur que en una altra etapa de vida pues, s'hagués generat una altra cosa, però conflueix molt, s'influència la música clàssica, perquè ja entren veus líriques en aquestes vegues, no? Jo he vist també molt la música marinera com una... diguéssim, com una realitat ja molt, molt consolidada, quan jo visc aquestes vegues, i encara hi ha reminiscències d'aquestes veus del camp, no? O sigui, hi hauria com aquestes tres vessants, però que conflueixen en un mateix espai i que són, per tant, per jo, part d'una mateixa cosa. I ara pensava com de molt aquestes tres referències en realitat alimenten la meva forma de cantar, no? I això és molt interessant. És a dir, no ho havia pensat mai des de només la perspectiva de la construcció del veu, del so d'una veu pròpia, no? Com... I me sembla interessant veure com aquests tres eixos realment alimenten la lírica, la cançó marinera i la veu del camp, en com jo entenc la veu.
0: Molt bé. Molt interessant.
1: Gràcies, Joan.
0: Cadascun d'aquests tres elements mereix un programa sencer.
1: Absolutament.
0: Perquè es ve que segurament el món líric dona un toc molt diferencial a la tradició menorquina en oposició a altres tradicions molt properes com la mallorquina, la catalana, etc., de la qual tenim tantíssims vincles, però aquesta com es viu el món líric, que també té a veure amb les emocions, evidentment, és bastant tan espectacular. Tenim autors que fan cançons líriques que s'introdueixen i queden ja... Són cançons que queden marcades dins el repertori tradicional.
1: Sí.
0: I són cançons d'autor molt, molt clares, d'autor.
1: Totalment. I també com el món líric, diguéssim, ha esdevingut popular a Menorca, no? Vull dir que això és fort. Jo, una de les coses, dels fenòmens que més m'al·lucinen és com qualsevol proposta que neix sense cap pretensió, sempre... Bueno, o en principi, acaba sent escollida per el poble com una cançó popular, com una recepta popular, com què és el que fa que hi hagi un consens no pactat, inconscient, no? De que una cosa passa el filtre dels temps i esdevé identitat i esdevé fet popular, no? Això és molt fort, és molt impactant, no?
0: Ho és, ho és. Anem a parlar de trajectòria. Perquè n'Anna Ferrer comença molt jove, veu de la cultura popular, tant musical com dramàtica, fora de micro xerraven dels Pastorells, per exemple. Per tant, d'aquesta cultura popular en veu, i segurament la teva primera passa... és conjunta, jo tinc l'honor d'haver vist néixer anant en aquest sentit, es pas per Subaida,
1: sí.
0: És el primer contacte una mica seriós de tractament de la música popular per fer-la ja motiu de creació i de recerca.
1: Sí, sí, vaig passar...
0: Com vius aquells moments?
1: Pues ara me venia que vaig passar de Black Pearl a Subaida, no? Vull dir que jo...
0: Black Pearl, segurament molta gent que us escolta el coneix, però deixa de... és un grup de música de verbenes.
1: Exactament, exactament. No. Avant, per jo, és que clar, Subaida ho és tot, no?, en aquest sentit, perquè d'alguna manera crec que me fa relacionar allò que jo estim tant, que és aquesta música d'arrel, amb el món. Me fa sentir que allò que jo estim no només està passant a Menorca, no només és local, sinó que té molts punts d'unió al món, arreu del Mediterrani, concretament, no? Però que és una realitat que esdevé a altres llocs del món també. Llavors és una obertura increïble, a part que és a través de Subaida que descobresc Ana Dulce Pontes, que després serà la meva màxima
0: Dulce Pontes, ídol. Crec que no m'ho havies dit mai.
1: Sí, la meva... sí. La meva inspiració màxima, aquesta senyora. I llavors també, perquè jo diria que Subaida per jo va ser com de les millors escoles, no? És a dir, és com el desig més somiat poder aprendre realment visquent les coses, no una escola, no? O sigui, posant un poc en dubte l'acadèmia i alhora posant-la en valor perquè per moltíssima gent i per jo mateixa a vegades ets l'única opció d'evolucionar perquè no estem en un moment on les coses passin al carrer. No? Però en aquest cas, Subaida per jo podria ser una escola de carrer, no? Bastant, perquè sent que vaig poder viure processos d'aprenentatge molt abans del que me van arribar jo per mitjà de l'acadèmia, no?
0: Molt bé.
1: També diria allà en connexió amb Coetus, no? Que és un altre dels grups de referència de la música d'arrel a nivell ibèric i que hi vaig entrar en contacte amb Subaida també a través de Moisès Pelegrí.
0: Molt bé. Per tant, un record i una salutació aquí en el Moisès Pelegrí. I la trajectòria continua, el teu procés d'aprenentatge, una volta Subaida deixa d'existir, però també són els teus inicis com a formadora, com en formació, diguem, i arriba el teu primer disc, Tel·lúria. És un disc molt primigeni, de fet, xerra, de fet, el títol ja ho recull, no? Tel·lúria, xerra de les roques, les terres, minerals. I decideixes obrir, no, però un dels punts forts del disc, una de les cançons, anar directament a la terra i agafar sàvia i fer-la cantar aquesta preciosa cançó que es diu Roseret.
2: Que pots cantar amb els caramelos de boca?
3: No.
2: No?
3: Milagre, no puc fer-ho. Jo t'entenc a mirar, perquè jo no sé si se tu no ho segueix. Això, la fa rellar.

quatre més. Ja està. Oh, ben altres, tu. I ella plora, i ella plora.

0: Menorca en aquell moment, perquè just eres final de la carrera on havia anat a estudiar jazz a Barcelona, no? I era com, necessit dir que per jo, després de tot el que he estudiat, me segueix guanyant Menorca, i tota aquesta cosa que hem explicat al principi, que he viscut, no? De com he conegut la música, i les àvies aquí tenen un paper fonamental, no? Perquè són, jo crec que les responsables de tot allò que hem anat heredant, no? Vull dir que no només xerrant de música, xerrant de receptaris, xerrant de teixits, xerrant de... Tenen una gran responsabilitat aquí, i ho escoltava... Clar, jo no m'escolt mai a jo mateixa, llavors aquestes entrevistes són una encerrona, no sabia.
1: És una manera d'obligar-te a escoltar-te i a tot això que has fet. Jo avui saps la primera de les 5.
0: Vale, vale.
1: Tinguis en compte.
0: Llavors, no, ho escoltava i simplement pensava, ai, que bé, Anna, que t'hagis fet aquest regal, no? De poder escoltar sempre aquest moment, doncs, perquè hi ha les dues àvies. El que passa que se sent molt més una àvia Luisa, perquè l'àvia Esperança ja era molt major aquí, tenia 96 anys. Però que bé, i va, record molt aquell moment, no? Jo estava enmig, els donava les mans a les dues, i que és un regal cap a jo mateixa tenir-les enregistrades i tenir sempre present com d'on va bé jo, no? Això, i que al final crec que hi ha algú molt, molt preciós aquí, que és que a Menorca la majoria de gent, i no passa per tot, la música és una manera de transmetre amor. O sigui, entenem l'amor a través de que m'ho cantin. I això no passa per tot, no? I crec que és un dels regals de la nostra cultura.
1: Bueno, mira, crec que això connecta amb una cosa. Moltes coses connecta aquesta cançó. Els reculls esmenten que Rosaret era una cançó que no faltava a les serenades. De quan els joves anaven a cantar, ja sabeu, la tradició aquesta, pels carrers, cantaven S'estimada, aquesta cançó era un clàssic, és una cançó que ha passat tots els segles, representa moltes coses, perquè el motiu literari aquest de la lletra, si la mà tornar a tinta, el trobam per tot. Jo recordo escoltar que a Eivissa que deien en que la mà tornés tinta i en que el cel de paper fossin els homes notaris i de cada un nigues dos, no bastarien a escriure la vida dels nostres amors. Amb una melodia que no té res a veure.
0: Bueno, però és una Roseta.
1: És una Roseta.
0: Bona nit, Blanca Roseta.
1: Bona nit, Blanca Roseta, efectivament. I xerra exactament aquest motiu, I, bueno, duc el llibre aquest, aquí ve la part d'erudició, que suposo que la gent mos ho perdonarà, però en Pep Cardona, molt conegut d'aquesta casa, quan xerra d'aquesta cançó, xerra que aquest tema, mos el trobam en el Talmud jueu, mos el trobam cançons eslovaques, mos la trobam en el cançoner popular de Mallorca, mos el trobam en el cançoner castellà, també, castellà, diu, si la mar fuera de tinta i el cielo fuera papel, no se podría escribir lo mucho que es mi querer. I per tant, d'aquest motiu, ens l'han trobant per tot. Cada banda la seva pròpia melodia. I tenim constància que, tot i que aquesta melodia la trobam un poc duta cap al compàs de 4x4, en part per Deseado Mercadal, que va fer la darrera de les transcripcions, es manté molt, molt similar al llarg de transcripcions enrere i enrere i enrere. Un gran valor. I aquesta música tradicional a tu et dona el següent pas, a inspirar-te a crear, a fer noves cançons, però que també veuen d'alguna manera de la música popular. És un poc allò que passa en el teu següent disc. Com havies sabut si és cronia o crònia?
0: Crònia.
1: Crònia. D'on ve aquesta paraula?
0: Pues crònia és...
1: Té a veure en cronos, amb els temps?
0: Sí, o sigui, no és en cronos dels temps. Crònia era un festival que es feia a l'antiga Grècia, on es deixava lliure en els esclaus durant 2 dies. I podien fer el que volguessin, no? I llavors xerra un poc de... O sigui, fa molt que no explica això, realment. Potser fa 6 anys que no xerra això, però a veure si ho estic explicant bé. Ho dic per això, que me disculpi si algú sap més que jo del que estic dient. Llavors, un poc es titulera per aquesta cosa de dir com es juga amb la idea de llibertat, no? Quan en realitat segueixes sent esclau, si només pots ser lliure 2 dies, no? Anava per aquí.
1: Molt bé. Escoltem una cançó i després en xerrarem, que es diu Tres Làgrimes.

0: Explica'm-ho, Anna, aquesta cançó.
1: Avam, Tres Làgrimes és una cançó que de qualque manera fa homenatge a tot aquest repertori que mos arriba a Menorca de Llatinoamèrica, a Sarranxera, a Nesbolero...
0: Aquesta cançó, perdó, no ho he explicat, és una cançó tota teva, tant sa música com sa lletra.
1: Exactament, sí. I de qualque manera, per jo era com reivindicar que el folclor que jo visc, sense posar-hi una mirada subjectiva, diguéssim, no? Mirant lo que és, això, sa ranxera i els boleros formen part d'aquest repertori popular propi de sa mateixa, amb el mateix nivell que una jota, que un fandango i que un romans, no?
0: Moltes vegades ho han xerrat, bueno, doncs, experiència també de musical, que no sé què hi ha entre Menorca i Mèxic. Perquè les ranxeres van entrar de ple, són de ple. De fet, hi ha moltes cançons que després es fan, que són menorquines i totes les altres assimilades, com Esmortar, no? Roman d'Esmortar, que és una ranxera pura i dura. De fet, poca gent el que sap és que Esmortar prové d'una cançó que també és fet aquí, però es va fer en castellà amb una altra lletra, que no va tenir gens d'èxit, i després se li va posar la lletra d'Esmortar i em va passar a tenir, no? Però és una ranxera pura i dura, perquè la gent escoltava ranxeres i hi ha un vincle que no és mal de definir quin és aquest.
1: Això m'ha passat sort molt fort en Mèxic, o sigui, de fet, bueno, acabem de viure un procés de creació aquí a Esfar amb una Valeria Mata, mexicana, antropòloga, una persona que escriu uns llibres espectaculars que recomana a tothom, Valeria Mata, i amb ella sempre li dic, digues que jo no sé què tinc amb Mèxic, o sigui, sento una familiaritat absoluta. Hi ha alguna cosa fort entre Menorca i Mèxic, sí. I un poc amb Tres Làgrimes volia reivindicar això, no? Com aquesta, tant a nivell de temàtica com a nivell de quinetxa poètica que sempre també en aquestes cançons i ses melodies i això, i també diria
0: ses relacions aquí... humanes, amoroses, són molta flor de pell en aquestes ranxeres.
1: Exacte, sí. I també diria que aquí es comença a intuir que ara que sóc molt, o sigui, ara sóc una gran consumidora del folclore argentí, m'agrada moltíssim, aquí puc començar a veure que en aquell moment ja el començava a tenir a prop, no? A través de sa família Coetus, també diria, que després han acabat sent un entorn molt, molt proper i íntim meu, que aquest folclore començava a estar a prop de jo també, no? Perquè s'intueix clarament una xacarera. És una ranxera xacarera. Sí.
0: Molt bé, molt bé. Seguint un poc la trajectòria, també tenim peces que queden fora de la discografia, però que t'ha permès connectar. Estava xerrant de Coetus ara especialment i xerrant també d'una persona molt específica, molt estimada també per nosaltres, que és en Eliseo Parra. Eliseo és una persona encantadora i segurament tots els grans folcloristes de tota la península ibèrica. I dic península ibèrica específicament perquè el concepte d'iberisme el tenia molt ficat. Ell entén la cultura ibèrica com una amalgama de cultures. Crec que és una de les grans veus que surt de zones massatàries, que veu aquesta gran pluralitat de cultures i aquesta diversitat de maneres de fer, a fi que canta en tots els idiomes de la península. I és una gran referència a la cultura ibèrica. I vas decidir incorporar-lo... Bueno, el coneixien de Subaida, de fet.
1: Exacte.
0: Ell va participar en una de les cançons i a partir d'aquí també la relació va anar evolucionant i va arribar en aquesta cançó.
1: Exactament. Sí, vols que ho expliqui abans de posar la cançó?
0: Expliqueu,
1: vale.
0: Crec que m'ho donarà en context.
1: Vaig conèixer en Eliseo amb Subaida, després vaig tenir una relació més íntima amb ell perquè vam cantar junts amb Coetus durant un temps, i llavors, passat aquest temps i estant jo en aquesta etapa crònia, postcrònia, en sa que tenia ganes d'experimentar amb sa electrònica perquè hi havia entrat en contacte a través d'Ana Clara Peia, que és també un projecte important per jo, li faig la proposta de gravar na Roseta i li dic que aquest és un dels romanços. Jo encara no havia caigut de dalt sabre, diguéssim, de la meva relació tòxica amb sa tradició, diguéssim, no? I li dic que aquest és un dels romanços que és només de Menorca i que quasi ningú el coneix, que és molt d'aquí. I llavors li vaig enviar la cançó i me diu, Anna, esto se llama San Antonio y los pajarillos y se canta en toda España. I llavors aquí vaig començar a plantejar-me O sigui, jo tal vegada havia de començar a renunciar, no?, en aquesta possessió de repertori popular menorquí i compartir-lo un poquet amb la resta del món, que finalment és el que m'ha donat pau interior i ganes de jugar i de seguir jugant amb aquesta tradició.
0: Mm-hmm. Molt bé. I aquí tenim la Roseta.

0: Bueno, una altra petita joia, aquest romans. Els romansos són les històries d'antany, que diuen. Era la manera com es contaven les històries. Els romansos tenen una mètrica i una manera d'explicar les històries, així repetitiva, a còpia d'anar repetint estrofes, que és la manera en què la història d'un estimat que veu com l'estimada mor, a poc,
1: va sempre llenguin. Mor ella, no sé com anava, ja, però sempre
0: bueno,
1: moria ella.
0: Un altre programa que podem centrar en el paper de la dona. Fixa't, de fet, si agafam els romans de Roseta, els romans de Melis, els romans de la Porcarola, els romans de no sé qui, tots són dones, i les dones sempre et s'enduen la pitjor part, no? Sí, sí, evidentment que podem fer un de so. I també representa so, com ja veiem una melodia que en el Liceu te va dir, si so es canta per tot, però molt la van fer nostra, senzillament, i qui diu a Cotaina vaig passar, però també trobàvem altres lletres que diuen per de talatí vaig partir, sí. Altres diuen per tornar al tí vaig passar, bueno, hi ha una mica de tot, però no saps, el procés, el geni un poc del poble, no? Que fa seves cançons,
1: exacte,
0: fa seves melodies i els retransmet.
1: Sí, jo he de dir que en algun concert que explica això i la cant, i després va venir una persona de Portugal i em va dir, Portugal també la tenim en aquesta. I llavors també jo me fa gràcia pensar en aquestes persones que eren les portadores d'aquestes cançons, i que els deixaven a un nou territori o bé els del nou territori que se l'agafaven perquè li sentien a l'altre, que me fa gràcia pensar que mai haguéssim pogut imaginar que els descobriríem, no?
0: Clar.
1: O sigui que mai podrien pensar en un futur en el que algú podria relacionar, no, com aquesta trampa, no?
0: Tu què te penses? Ara ja ho sabem, ara sabem d'on vens.
1: Exactament.
0: Bé, el que no sabem és l'origen d'aquestes,
1: no?
0: Serà complicat, sí, exacte. Molt bé. Seguint, abans n'hem parlat, i amb aquest procés de popularitzar melodies que inicialment no són populars o no sabem d'on venen, aquí hem xerrat abans de la tradició marinera. La tradició marinera és una que neix, podem dir que neix pràcticament en els anys 50, els anys 60, veu molt del món de les havaneres català, a Menorca té un vincle molt especial amb el Festival de l'O, que també és un altre tema que se n'hauria de parlar, i se n'ha parlat bastament, però un dels grans autors que tenim vinculat és de l'Ortega Monasterio, que també se va xerrar molt per altres temes, dels quals ara tampoc no el traurem, però un de les grandeses d'Ortega Monasterio, més enllà de la seva figura personal, és la capacitat que va tenir d'incloure dins del repertori menorquí una sèrie de cançons que eren composicions seves i que van esdevenir del poble. La immensa majoria de gent que canta cançons com aquesta que escoltarem ara desconeix que és de l'Ortega Monasterio.
1: Exacte.
0: I aquí tenim aquesta cançó que es diu Margarita i el mar.

0: cançó, així com està pensada i executada, també és tot un homenatge en aquests espais, allà on es crea aquesta música, allà on creix, allà on es vincula amb la gent que la canta, i tot això que ho explicam des del principi. Està gravada en el Bar Infanta.
1: Exactament.
0: Un lloc emblemàtic, allà on es produeix música des de la passió, des de la comunió del poble, i està gravada amb gent que ha estat clarament vinculada i significada en el món de la música marinera i aquest repertori. En Gerard Anglada,
1: exactament,
0: que formava part dels Parranderos.
1: Sí, tenia moltes ganes d'agrair de qualque manera en el Bar Infanta que quedés constància, no?, de la importància que té que els pobles mantinguin espais vius per sa gent que habita tot l'any el territori i que ho fagin com ho fan ells des d'un lloc tan profundament generós i autèntic des de fa tant de temps. I llavors també ho volia fer celebrant les persones amb les que jo vaig descobrir i viure aquesta primera experiència de sa música, que és el meu primer record d'una vega a camp un pare i mo mare, a Es Vergés, quan jo tenia un any i mig, dos, i on hi havia pues, persones, en Pere Arguimbau, de Xis de Ponent, en Gerard Anglada, dels Parranderos, els Menorques, entre moltíssima altra gent, no? Però era important per jo també, és un poc com es Rosaret en set sàvies, no? Com una espècie d'autoregal, sí, d'aquesta experiència que tant m'ha construït i que tan viva me fa sentir, no? També és com un recurs en el que tornar quan un se sent perdut.
0: Molt bé, molt bé. I segurament, bueno, i esperem que la trajectòria segueixi més enllà, però una de les grans consolidacions, no?, el colofó de la trajectòria representa, ho has dit alguna vegada, el Disparanòstic, que, diguem, aterra i connecta amb la part més profunda després d'haver fet tota aquesta reflexió de ser cert teu com a consumidora i a la vegada creadora de música.
1: Sí, moltes vegades penso que tant Teloria com Crònia són és un exercici un poc agosarat, és a dir, que tal vegada no feia falta que fossin discos, no? Que haguessin pogut quedar en un procés íntim, no?, de recerca. Està tot bé, la vida passa com passa i estupendo, jo ho he decidit fer així, però vull dir que sí que ho dic perquè m'agrada reivindicar Paranòstic com el primer disc, de qualque manera, ho sent com un primer disc, realment. Perquè és allà, després de tot aquest camí de reivindicar la tradició, després d'haver estudiat una cosa que m'aduen fora d'ella, però després necessitar reivindicar que no només sóc aquesta tradició, sinó que també puc experimentar, no?, com és una etapa com adolescent de construcció, no? I Paranòstic per això és el primer moment de repòs de sa maduresa, no? De dir, vale, aquest és el meu llenguatge, no? Aquí trob sa pau. Fins aquí és que jo vull representar aquesta tradició o vull xerrar o pensar o cantar amb ella, no? I fins aquí és que jo vull experimentar amb ella també, no? Com...
0: A Paranòstic hi ha una veu molt única, molt personal, molt íntima i, de fet, dona unitat a tot el disc, però en realitat veu de moltes coses, eh? Veu de ses jotes, veu d'alguna tonada marinera, veu de ses tonades de camp, i d'elles m'agradaria xerrar perquè aquesta cançó és precisament una tonada de camp i està cantada, editada d'una forma molt especial i escoltem

0: Aquesta cançó representa també una recerca íntima, o així jo l'entenc, cap a aquestes tonades de camp. Són molt curioses perquè és un tipus de cançó, les tonades, que van molt lligades a la feina, no? I són com molt profundes. Hi ha un canvi molt fort que es produeix a partir d'una època en què les tonades de camp són vistes com a tonades massa agrestes, molt poc, massa rudimentàries, no? I allò que les jotes i els fandangos passen a canviar a repertori, perquè es veu com una cosa més alegre, més, bueno, més moderna en el seu moment, i en canvi aquestes tonades són d'una autenticitat espectacular.
1: Jo estic enamoradíssima, podria dedicar tota sa vida només a cantar tonades, crec. O sigui, m'assemblen d'una bellesa melòdica atemporal i incansable. És a dir, no. A part de que crec que teixeixen molt bé ponts amb altres llocs del món, o sigui, es fa molt més evident encara aquí la germanor amb altres territoris, no? Realment, i per això aquesta és la proposta també musical, no?, que jo dono en aquestes melodies, no?, que és aturar el temps un poc, no? És a dir, proposa un ralentí, fa una frenada de mà, absolutament, no?
0: Hi ha una cosa que trobo molt curiosa amb aquestes tonades, reculls folclòrics, reculls de les tonades antigues, sempre hi ha una partitura en què diu la cançó aquesta fa així, a les tonades de camp no hi ha compàs.
1: Clar, és que no es cantaven
0: perquè
1: a temps.
0: Perquè no es cantaven temps. És una cosa, és com dius tu, no? El temps es ralentitza, s'alça.
1: Exacte.
0: És una connexió amb la terra, perquè a més a més aquestes cançons les hem de pensar cantades en la terra, amb la feina.
1: Exactament. També me sembla superimportant a la vegada que dèiem això no romantitzar, no? Perquè probablement eren persones que tenien unes vides absolutament dures, vinculades amb la feina del camp, que és una cosa que no és lleugera, i que ara també tenim aquest privilegi, no?, de mirar-ho romànticament des de les nostres vides còmodes, no?, diguéssim, però una cosa no treu l'altra, no? O simplement mencionar-ho. Però sí que és que jo crec que són d'una riquesa melòdica i mira que totes fan la mateixa cadència, o sigui, però sí, de qualque manera jo me va agafar perquè no, tot i que Subai havia fet una feina de recuperació també d'aquestes tonades i traginada també, jo no ho havia viscut com a, dins la meva vida, no?
0: No forma part d'aquest repertori,
1: Que m'ha construït, exacte. I llavors sí que jo, doncs, arribat en aquest punt, sí que vaig estar escoltant moltíssimes tonades de Mallorca i tenia moltes ganes de connectar jo amb les de Menorca, no? I vaig fer aquest procés i va ser després que vaig saber que Salvaida ja ho havia fet, que, no? Però bueno, jo no havia nascut tal vegada quan ho havíeu fet o alguna cosa així.
0: Sí, tu em vas incorporar tard, perquè en xerrat de Subaida i ell es va incorporar tard a Subaida.
1: 10 anys més tard.
0: 10 anys més tard.
1: Llavors ho vaig viure com un procés de gairebé com si estigués trobant un tresor, uns porxos i ple de pols i li llavets a pols i jo estigués com cantant per primera vegada una cosa que jo... que xerrava del meu territori que jo mai havia sentit cantat per ningú altre, no? Vull dir, va ser un procés molt, molt polit i molt profund, tot i que fos mentida, però... Sí.
0: Aquesta també és una altra de les parts del procés.
1: Exacte.
0: Inventar, reinventar, trobar, retrobar, adonar-se'n que no tot és únic.
1: Exactament.
0: Un procés per sa vida que m'ho du també a crear i a descobrir coses. Anna Ferrer, ha estat un gust tenir-te amb nosaltres en el programa Relats i qui sap si un altre dia t'ho tornem a tenir...
1: Qui sap?
0: Aquí serem.
1: Podem fer un monogràfic de Ortega Monasterio.
0: Moltes gràcies, estimats oients, i fins a la pròxima.

0: Acabau d'escoltar la cançó Lliçó de vida, dels grup Més Punk de Ferreries, Els Manatís.
1: Es menorquí és un dialecte d'escatalà que no fa falta que el parlis, que també el pots xerrar, i el que pots fer és sortir de sa caixa mental i ampliar sa visió que tens, xo, que sempre pot canviar, com et simple viure o créixer, entendre que...

Hem escoltat un tema del disc d'Anabel Villalonga, Mà, publicat el 2026. Un disc que posa música als poemes del poeta i glosador mallorquí Miquel Àngel Adrover.

Benvinguts, benvingudes a la segona temporada de Lectures Retrobades, el podcast de Ràdio Far protagonitzat pels llibres, pels escriptors i pels lectors. Qui us parla, Ismael Pelegrí, us proposa fugir de la dictadura de les novetats literàries a través d'un programa de conversa tranquil·la en el qual visitam els llocs des d'on escriuen alguns dels autors menorquins més destacats per recomanar-vos llibres dels nostres convidats i d'altres escriptors amb l'objectiu de posar-los una altra vegada en circulació. Volem engrescar els oients a transitar pels paisatges literaris que ofereix la lletra impresa, perquè estem convençuts que en gaudiran la passejada. Obrim una nova pàgina, idò, de Lectures Retrobades.

El poema Geografia Urbana, musicat per Maria Àngels Gornés al seu darrer disc, De Bat a Bat, Joan Francesc López Casasnovas afirma que el carrer de Sant Cristòfol és un urc de calç i plata, finestrons com ulls, guaita quita guaita. Cases emblancades, terra empedrat en què els capvespres solitaris ressonen les passes dels vianants, i trobam, d'entre les cases que ens espien, a través de l'enfront, un dels epicentres de la història cultural menorquina dels nostres dies. Comprovar-ho és força senzill. Només cal entrar-hi, les portes hi són obertes de bat a bat, un dissabte de Sant Joan qualsevol, mentre els cavalls recorren el caragol de Santa Clara, i comprovar qui s'agombola al voltant d'un ribell amb el millor gin enllionada del món, l'encarregat de regar tota mena de converses pròdigues. No és la primera casa que la nostra convidada ha tingut en aquest carrer. En la primera, les dimensions eren més reduïdes. Jo, que som alt, m'havia d'acotar per entrar a la cuina sense acabar amb un baverol al front. L'espai estava folrat de llibres. Conta la llegenda que una persona que hi havia anat per fer una feina va demanar a la nostra convidada si se'ls havia llegit tots, tants com n'hi havia. La resposta va ser memorable. Tots, no. Les obres de consulta, només de manera puntual, quan cal. La resta, sí. Amb l'adquisició necessària d'un nou habitatge, sense canviar de carrer, només de vorera, va poder disposar de més espai. Van, ara en plural. No calia acotar-se per entrar al món, i als pisos superiors de la casa, les parets continuaven folrades de llibres. Si un dels objectius de la societat maonesa, com escoltarem més endavant, va ser la creació d'una biblioteca, és evident que en aquesta casa hi viu una persona que beu directament de l'esperit de la Il·lustració. El porxo, nom en què a Menorca designam l'habitació o conjunt d'habitacions que formen el pis més alt d'una casa sota teulada, per dir-ho manllevant la definició que d'aquest mot ens dona l'Alcover Moll, una estança en diferents nivells, ben il·luminada per un finestral pròdig, a més de lleixes plenes de llibres, hi trobam una taula, un ordinador i tots els estris necessaris per configurar un despatx. És aquí on escriu Josefina Salort Ripoll.

0: Bon dia, Fina. Moltes gràcies per acceptar la convidada de Ràdio Far.
1: Gràcies a tu, gràcies a Ràdio Far.
0: T'he de demanar, en primer lloc, on escrius habitualment i què ens pots dir del lloc on tu fas.
1: Sí, a veure, jo allà on t'escric és el meu estudi, que és dalt de tot, allà on era el porxo d'aquesta casa. És un espai que agafa tota la casa, per tant, és un espai ampli, perquè a més vam poder recuperar el que era una cambra d'aire, diríem. És un espai allò folrat de llibres i d'arxivadors. És un espai, a més, que té allò que dona una petita terrassa, que era un petit porxo, per tant, té tota una obertura de cel on veig el xiprer d'aquí del pati. Sí.
0: I trobes que s'hi podria establir alguna relació amb allò que escrius, és a dir, entre aquest espai i allò que escrius?
1: Jo diria que sí. Jo diria que sí, perquè, clar, és un espai amb tant de llibres i arxius i fins i tot fotografies, i que hi ha... És un espai allò també com molt personal. Jo diria que és un espai sobretot de coneixement, de coneixement, i un espai de memòria, perquè allà on hi ha llibres hi ha memòria. I jo, de fet, tota la meva dedicació s'ha centrat justament a partir d'aquest coneixement que ja tenim, de mirar de crear-ne de nou, i sobretot amb un objectiu molt clar, que és adreçar aquesta memòria cultural col·lectiva que ha quedat tapada, que no s'ha estudiat, que no s'ha vist. A més, també m'agrada dir una cosa. Vull dir, jo que visc a una casa del centre històric de Ciutadella, una casa que és segurament de finals del segle XVIII, per tant, també és un espai de memòria. Sempre m'han agradat les cases antigues. I a més, confessaré que quan necessit esplaiar una mica, me'n vaig, com t'he dit, en aquesta petita terrassa que abans era un porxet tapat, i des d'allà vaig estimpar des casal de ses Andrones, que era allà on jo vaig estudiar, És una manera de dir, perquè era d'altres als 6 anys, però va ser l'escola que em va despertar tota la curiositat que m'ha acompanyat sempre. I a més, per acabar-ho de rodonir, resulta que em vaig assabentar, ho he d'acabar d'investigar perquè és un tema que m'interessa, però que aquest casal vuitcentista, preciós, qualsevol que passegi pel carrer de ses Andrones se'n pot adonar, sembla ser que va ser la casa d'un fill de Joana de Vigo i Esquella. Per tant, allò, quan jo surt i em mira aquell timpà, pens no només en la meva escola, pens en Joana de Vigo i Esquella, i d'alguna manera, allò, estic com dins una atmosfera, amb tot el que he dit, que realment, allò, m'ajuda a posar-me a llegir i a escriure.

Lectures Retrobades és un espai que vol parlar de llibres, però fugint de les obres que són novetat. Volem donar una nova oportunitat a títols, la lectura dels quals consideram totalment vigent i per això mateix recomanable. La trajectòria intel·lectual de Fina Salort neix d'una presa de consciència molt primerenca. En ple franquisme, mitjan dècada dels 60, quan era tot just una al·lota ciutadellenca, bon estudiant i aficionada a la lectura, va experimentar una mena d'epifania en tenir a les mans La història de Menorca de Joan Benejam Saura. El llibre va fer veure-li clar que veníem d'un silenci antic i molt llarg que ens havia escamotejat una part essencial de la nostra història col·lectiva. La feina de Salort de llavors ençà s'ha centrat a salvar-nos els mots, a recuperar els noms de tantes coses i a reivindicar-los. I ha esmerçat, i esmerça encara, i que per molt d'anys pugui fer-ho, tota una vida. Seguint la màxima fabriana, no ha abandonat mai la tasca ni l'esperança i s'ha dedicat a cartografiar, amb la major de les precisions possibles, el mapa de la història cultural menorquina, sobretot del segle XVIII ençà, inserint-la en el lloc que li correspon, d'una banda, en el marc general de la cultura catalana i de l'altra en el context europeu de què forma part. Tres són els àmbits estretament interconnectats en què s'ha fonamentat la feina de Salort: la docència, la investigació i l'Institut Menorquí d'Estudis. La primera ha estat, per a la nostra autora, una tasca central, com recorda en una entrevista. A l'ensenyament sempre m'hi he lliurat en cos i ànima, afirma. Ha estat una feina sagrada per mi i he dedicat tots els esforços que han fet falta i més. Mentre feia de professora, aprofitava els caps de setmana i les vacances per avançar les feines d'investigació. Explicava a Pere Antoni Pons, a Fina Salort. Tot i això, els fruits d'aquesta tasca feta fora hores ha estat ingent. El resultat és un coneixement gairebé enciclopèdic de la cultura de Menorca de les darreres centúries, que ha anat garbellant amb la intenció de posar-lo a disposició de la societat a la qual pertany, sobretot en forma de publicacions. És l'autora d'una vintena llarga de llibres, d'entre els quals cal citar l'imprescindible La il·lustració a Menorca, de 2010, a què dedicarem aquest episodi de Lectures Retrobades. Tot i que ja hem dit que estan totalment lligats, el tercer gran àmbit de l'actuació de Fina Salort és l'Institut Menorquí d'Estudis, una institució en què ha interpretat gairebé tots els papers de l'AUCA: cap de la secció de Llengua i Literatura, presidenta del Consell Científic i coordinadora científica, aquest darrer càrrec que el va exercir fins a la jubilació. Malgrat la relació que manté amb altres entitats, el seu nom segueix totalment lligat al dia a dia de l'IME, del qual va ser membre fundadora el 1985, una institució que ha permès de dur a terme, entre altres aspectes, el procés de recuperació, estudi i divulgació de la nostra història cultural. Des de la secció de Llengua i Literatura ha impulsat la celebració de jornades, cursos, congressos i, sobretot, l'edició de llibres, d'entre els quals hi ha gairebé tots els imprescindibles per tenir una visió completa de la història cultural illenca. Tot això li devem, i moltes més coses, a la fortalesa activa de Salort, per dir-ho, manllevant-li les paraules que dedicà a l'il·lustrat Antoni Roig. Qui vulgui aprofundir en la trajectòria de la nostra convidada, a més, està d'enhorabona. Isabel Granya acaba de publicar, a l'editorial mallorquina Lleonard Montaner, el llibre entrevista Josefina Salort Ripoll, L'afany de coneixement compartit. El subtítol és tota una declaració d'intencions. Avui, aquí, ens retrobam una obra en què Salort comparteix una sèrie de coneixements capdals de la història cultural illenca: La il·lustració a Menorca, un petit volum d'assaig divulgatiu publicat per la mallorquina Documenta Balear l'any 2010.

0: Què en pensa, Fina Salor, d'aquest llibre, ara que han passat 15 anys després de la seva aparició?
1: Doncs allò que pens és que continua sent un llibre necessari. Jo crec que és una de les coses que he escrit de que estic més satisfeta. Vaig fer una feina de síntesi sense que hi hagués prèviament una anàlisi completa, sinó partint de totes les peces que teníem d'aquest puzzle tan absolutament interessant com és la il·lustració a Menorca.
0: I avui en dia, l'any 2025, quina actualitat té aquest llibre?
1: A veure, jo penso que és un llibre breu, molt breu, té 68 pàgines, és un llibre que es llegeix amb unes quantes hores, però és un llibre que ofereix moltíssim, perquè de fet és l'única monografia en què comptem realment per endinsar-nos en aquest període que és el període de la història cultural de Menorca més interessant de tot, aquella en què Menorca va ser més creativa, aquella en què Menorca va aportar més al conjunt de la cultura catalana. Clar, en aquest sentit, si em permets, no som gaire de parlar amb aquests termes, però crec que val la pena en aquest context de dir-ho, és la nostra edat d'or, és l'edat d'or de Menorca. Aquesta edat d'or ha de ser coneguda i reconeguda. Possiblement n'acabarem parlant allò un cop ens haguem endinsat més en aquest llibre. Però per començar, han de ser els menorquins i les menorquines que haurien de ser conscients d'aquesta riquesa cultural de Menorca. I jo crec que encara no ha impregnat, no ha amarat prou el conjunt de la societat menorquina. Jo crec que hi ha orgulls molt sans, jo reivindic aquests orgulls sans, i jo crec que la gent de Menorca hauríem d'estar profundament orgullosos d'aquesta il·lustració, d'aquesta edat d'or de la nostra cultura. Però és més, jo penso que és una obra, i per això també es va publicar a Mallorca en una col·lecció d'aquestes característiques, és una obra que té voluntat d'arribar a un conjunt el més ampli possible de lectors de tots els nostres països catalans. Perquè realment aquesta edat d'or menorquina resulta que significa l'aportació més brillant de la cultura en llengua catalana a tot el seu conjunt. Per tant, jo crec que és una obra per llegir i rellegir. No és una obra, vull dir, hi ha llibres que els llegeixes una vegada i ja està, d'alguna manera. No és cert això, ja ho deia Fuster, que les bones lectures sempre són les relectures. Però jo crec que en aquest llibre es fa més evident que mai. És un llibre que hi pots tornar, hi pots retornar, perquè d'alguna manera, ara que està tan de moda parlar de fulls de ruta, és com un full de ruta que et permet viatjar i a partir d'aquí tu després pots fer els teus viatges aturant-te en aquells autors, en aquelles obres que t'interessen, deixant que aquesta obra deixi un pòsit, perquè realment, justament per aquesta extensió obligada per la col·lecció, jo te podria dir gairebé que cada paraula està sospesada perquè pugui dir també el màxim possible i pugui aportar el màxim d'informació.

menor que presenta al llarg del segle XVIII i començaments del XIX un perfil propi diferenciat dins el mapa polític i cultural dels països que a l'edat moderna i fins a la Guerra de Successió havien estat integrats a la monarquia hispànica dels Àustries com a corona catalano-aragonesa. La llarga presència i la sobirania britàniques entre el 1708 i el 1802, amb la més breu francesa, 1756-1762, condicionaren les directrius de la integració de Menorca dins la monarquia borbònica durant els anys de dominació espanyola, 1783-1798, i a partir del 1802. L'interès estratègic de Menorca dins la Mediterrània no només col·locar l'illa un espai destacat de la política europea, sinó que també determinar aspectes clau de la seva evolució interna. Així, l'embranzida que la burgesia comercial adquiria al voltant del port de Mahó és a la base de la modernització econòmico-social i cultural, els fruits més destacats de la qual es fan sobretot visibles durant la segona dominació britànica i es mantenen, malgrat la pugna d'interessos de tot ordre, fins a començaments de la dècada de 1820. D'aquí que la il·lustració tingui a Menorca un pes quantitatiu i qualitatiu específic dins el marc de la cultura catalana. En primer lloc, perquè hi ha manifestacions de la visió del món racionalista, crítica i humanística en tots els ordres, de l'urbanisme i l'arquitectura a l'art, de la creació i la traducció literàries al pensament i la historiografia, de l'espiritualitat a la ciència, de les noves formes de sociabilitat cultural a l'espai central concedit a la pedagogia. En segon lloc, perquè el vast programa de la il·lustració és desplegat per tres nodrides generacions de l'anomenat grup il·lustrat menorquí, la producció de les quals abraça un ampli període entre les dates simbòliques de 1769, en què el futur historiador Joan Ramis escrivia la tragèdia Lucrècia, i el 1841, en què morí Antoni Febrer i Cardona, escriptor i lingüista. Finalment, perquè es congrien des dels referents europeus projectes de gran ambició com el teatral de Joan Ramis i Vicenç Albertí, l'historiogràfic de Joan Ramis, Antoni Roig i Antoni Ramis, i l'humanístic de traducció de clàssics i d'elaboració gramatical i lexicogràfica d'Antoni Febrer. Allò tanmateix que distingeix la il·lustració menorquina és el fet que l'obertura a Europa es dugué a terme des de la pròpia personalitat cultural i lingüística, cosa que implicà l'ús i el prestigi del català com a llengua de cultura.

0: parlem de la il·lustració a Menorca. Maria Paredes, en la presentació que d'aquest llibre es va fer a l'Espai Mallorca de Barcelona dia 1 d'abril de 2011, afirmava que, i ara obrim cometes, a banda de ser absolutament indispensable, és de molt agradable lectura i combina sàviament erudició, anàlisi i divulgació en un equilibri que embolcalla la passió que sempre destil·len els escrits i estudis de Josefina Salord, sense que per això minvi mai el rigor de les seves afirmacions. Com a historiadora de la cultura que és i com a gran coneixedora del període, potser ella mateixa ha esdevingut una il·lustrada del segle XXI, car raó i passió conflueixen en aquest llibre. Tancam, cometes. Difícilment no hi podria estar més d'acord.
1: Molt generosa, Ana Maria, com sempre.
0: Bé, l'estructura d'aquest llibre marca un camí clar. Si et sembla bé, l'anirem resseguint.
1: Perfecte.
0: Mm-hmm. Per començar, a la introducció, d'una banda, marques les coordenades històriques de l'illa, que aquestes coordenades que van possibilitar l'existència d'una cultura il·lustrada, justament els paràgrafs que acabes de llegir fa un moment.
1: Mm-hmm.
0: De fet, què passava a Menorca durant el segle XVIII que la convertia en un territori singular?
1: Passar una cosa que és que pel Tractat d'Utrecht, Menorca ja no passa a formar part de la corona britànica i, per tant, és l'únic, i això jo sempre m'ha impressionat, és l'únic territori de l'ara ja antiga corona catalana-aragonesa que es mantindrà en solitari, tot i la seva petitesa geogràfica, com a corona catalana-aragonesa. És a dir, a Menorca, i això és una cosa que a vegades pens que no tots en som conscients, Menorca continua sent corona catalana-aragonesa quan la corona catalana-aragonesa ha estat absorbida dins aquesta monarquia absoluta borbònica. I què vol dir continuar sent corona catalana-aragonesa? Vol dir continuar governant-se pels òrgans de govern, mantenint els seus privilegis antics, i cosa molt, molt important, significa sobretot que Menorca, la llengua catalana continuarà sent la llengua oficial, tot i algunes allò interferències obligades pel context històric. Això em sembla importantíssim, em sembla molt important, perquè vol dir que Menorca queda fora d'aquesta Menorca borbònica i queda fora justament en un moment en què ara sí podem parlar d'Espanya, d'Espanya, entesa com una Espanya unitària, com una Espanya centralista, cosa que no havia estat amb la monarquia hispànica dels Àustries, una Espanya que finalment, si em permets, acaba donant la raó al conte Duc d'Olivares quan ja recomanava Felip IV que es deixés d'històries, que el que havia de fer era que tots els regnes i territoris d'aquesta monarquia fossin una extensió de Castella. Per tant, això volia dir, entre d'altres coses, però fonamental, que no només les lleis havien de ser les castellanes, sinó que de llengua només n'hi havia d'haver una. I Menorca, en solitari, queda fora de tota aquesta dinàmica, paradoxalment per la seva situació colonial, una situació colonial tanmateix ben especial, perquè això sí que ho sabem tots, l'interès era sobretot l'interès pel port de Mahó, per tant no hi va haver mai una voluntat realment assimiladora.
0: En canvi, aquesta voluntat assimiladora sí que la trobam a l'Espanya de Felip V, concretament a partir dels decrets de Nova Planta, que a Menorca no van tenir cap tipus d'implicació. De fet, des d'un punt de vista lingüístic, que van suposar els decrets de Nova Planta a la resta de territoris de la corona catalana-aragonesa que no són Menorca?
1: El que van significar és l'inici d'un llarguíssim, encara hi som, d'un llarguíssim procés de castellanització lingüística, al començament d'aquest procés. Evidentment, hi ha una cosa que jo crec que de vegades perdem de vista per entendre com aquests decrets de nova planta incorporen l'ús del castellà, és que hem de partir del fet que la societat catalana, de tota l'antiga Aurona catalana-aragonesa, era una societat monolingüe. Monolingüe. Per tant, allò no podem caure amb la trampa de dir, és que ja des del primer moment, allò, el castellà... Què fan? Fan allò que, com sabem, des de la sociolingüística, és el procés habitual per començar en el procés que a la llarga serà de substitució lingüística. És a dir, imposant la llengua en els àmbits més elevats. En aquest cas, en els àmbits de la judicatura, de la magistratura, aquí sí que comencen imposant el castellà, tot i que també hem de tenir en compte que el castellà, en aquest cas, allò competia amb el llatí, que també era la llengua. Però hi ha un fet clau. A partir dels decrets de nova planta comencen els canvis toponímics i comença, sobretot, una política d'anar... jo crec que la paraula clau és d'anar introduint la llengua castellana. I en aquest cas no podem oblidar, i crec que l'hem de recordar, aquelles paraules destinades, aquelles instruccions destinades als magistrats castellans, quan els deien que pondrà el mayor cuidado en introducir la lengua castellana, introducir, a cuyo fin, diu,

0: a començament del segle XVIII, per exemple, el 1768, amb el decret d'Aranjuez, que el que fa és substituir el llatí per una llengua vulgar, però en el cas d'aquesta monarquia hispànica, de llengua vulgar només n'hi havia una, que era la llengua castellana. En canvi, a Menorca, com podrem llegir en aquest llibre, uns anys abans ja s'havia fet una gramàtica del llatí en llengua vulgar, però en la vulgar catalana. Per tant, aquest procés serà un procés inaturable. Diríem que els decrets de Nova Planta obren una porta, i una porta que, de fet, arribarà sobretot a la dècada dels 30, ja del XIX, quan Espanya es voldrà una nació, i una nació a la qual li correspon una sola llengua, que serà la llengua castellana. I Menorca, afortunadament, aquesta porta no es va poder obrir. Se'n va obrir una altra de més important.
1: La veu ve de...

0: en tràmit de a veure què passa dins aquesta Menorca singular des de tants punts de vista. I el primer capítol del llibre, intitulat el grup il·lustrat menorquí, figures i institucions, acotes, delimites l'existència d'un grup de persones que entre 1769, que és l'any en què Joan Ramis publica Lucrècia, i 1841, que és com ho han llegit ara fa un moment, que serien aquestes dues fites, inici i final, el 41, que és quan mor Antoni Febrer i Cardona, van dur a terme una activitat cultural extraordinària a l'Illa. Aquí, o a què es refereixes quan parles de grup, o quan parlem de grup il·lustrat menorquí, què caracteritza aquesta gent?
1: Em refereix que una dinàmica cultural de llarga durada. No parlam ara d'autors importants, sinó parlam de tota una dinàmica que estructura tota la cultura a Menorca, sobretot des de la segona meitat allò del 18 i fins ben entrat al segle XIX. Per tant, estem parlant, anava a dir, gairebé de tot un programa que es va desplegant, a més que abraça tots els àmbits, no és allò que parlem de literatura, de creació literària, parlem d'humanitats, parlem de ciència, parlem de sociabilitat il·lustrada,

0: parlem d'institucions, per tant, parlem de tota una dinàmica cultural que estructura la vida menorquina. I què és allò que la caracteritza? Doncs jo diria que la resposta, tot i que és impressionant, és fàcil de donar. Allò que la caracteritza és l'obertura, la connexió, la sincronització, tres termes importants, amb l'Europa de les llums. És a dir, que des de Menorca, quan sobretot la primera generació d'il·lustrats, que són els nascuts cap a mitjan segle XVIII, els fills d'aquesta burgesia comercial que s'ha enriquit, decideixen fer cultura, fer ciència, ho fan connectant directament amb Europa, en una Menorca, a més, i això és important allò recordar-ho, en què no hi ha Inquisició, per tant, una Menorca amb llibertat de pensament i d'actuació, i, per tant, connectant directament amb la realitat europea. Després, supos que parlarem amb més detall tal vegada de la societat maonesa, però, de fet, estaven en contacte amb Europa, participaven, eren il·lustrats europeus. Eren il·lustrats europeus des de Menorca i amb la seva pròpia llengua.
1: Des d'un punt de vista cronològic, estableixes tres generacions pel que fa al grup il·lustrat menorquia, i la primera gira al voltant d'una institució molt concreta que acabes d'apuntar
0: fa
1: un moment.
0: Sí.
1: Quina és i que la caracteritzava? Us podràs dir també a què es dedicaven els seus membres o qui en formava part, perquè és molt significatiu, crec jo, d'aquesta obertura a Europa que has dit.
0: Sí. De fet, és la institució central de Menorca i segurament, tot i la seva curta durada, que ara comentaré molt ràpidament, única dins el context de la cultura catalana. És la societat maonesa, a quin nom es van donar, i permet-me, el nom és societat maonesa. M'agradaria esquivar aquest equívoc que devem a Francesc Hernández Sanz. El primer coneixement va publicar un article a la revista Menorca, Una societat de cultura establecida en Maon. A vegades encara gent diu societat maonesa de cultura. No, societat maonesa, com British Society, per entendre's, Una societat maonesa que, com li agradava dir en Moles, era una mescla de club de lectura i d'acadèmia. Quin va ser el motiu fundacional? Aquest em sembla molt important, perquè es van reunir, es van aplegar tota una sèrie d'il·lustrats el 1778 a la casa de Joan Ramis de Serraval. Es van aplegar amb un primer i gran objectiu, que és impressionant, que és crear una biblioteca. Crear una biblioteca que, a més, ells podien... Una biblioteca que aconseguien amb aquestes rutes comercials, això és molt interessant. O sigui, quan anaven, això m'agradava d'explicar-ho també a classe, quan anaven fins a la Mar Negra, fins a Ucraïna, aquesta Ucraïna que tant dolor ens causa ara, a comprar blat per després vendre'l, s'acostumaven a aturar a Liorna, a Marsella, tenim dades d'aquest moviment perquè van poder publicar, ja l'any 91 van poder publicar el registre de la societat maonesa, per tant que està a disposició de tothom. Clar, després, què passa? Aquesta biblioteca és el que els permet aquest diàleg amb la realitat cultural europea del moment. I els llibres que són? Els llibres són la base, la font, a partir de la qual desplegar tot un programa cultural. Un programa cultural fet de què? Fet de debats, fet de discursos, fet de traduccions, i fins i tot s'acaben com erigint amb Acadèmia de la Llengua, perquè com que acaben traduint, també allò debaten sobre dubtes que tenen de llengua, d'apostrofació i de tot plegat. Jo només, perquè aquí m'hi entretindria molt i ja sé que no ho puc fer, el que sí que voldria dir és que aquesta extraordinària societat maonesa va tenir una vida brevíssima. Es crea el 78 i ja a començament del 80, ells mateixos s'autoclausuren perquè ja hi ha operacions militars tendents a conquistar Gibraltar i ells ja sabien que si hi havia Gibraltar hi havia després Menorca i efectivament tot això acabarà amb la conquesta espanyola de Menorca del 82, però de fet ells no s'autodissolen fins al 85. I aquí no em puc estar de dir que, tot i que l'activitat sembla que es redueix, en Pep Pelfort, les jornades que es van fer l'any 19, les jornades dedicades a Joan Ramis, va mostrar com aquests membres de la societat maonesa van mantenir la seva activitat col·laborant ni més ni manco, i m'agradaria que molta gent que segurament no ho ha sentit ara ho senti, col·laborant ni més ni manco que en l'Enciclopèdia Britànica. A l'Enciclopèdia Britànica de Menorca, aquests il·lustrats creant entrades per l'Enciclopèdia Britànica. És a dir, que és d'una riquesa realment increïble.
1: I apuntaven la importància d'aquesta obertura. Qui formava part d'aquesta societat maonesa? Eren molts, eren pocs, eren
0: ara aquí,
1: de Menorca?
0: M'hauràs de permetre, perquè evidentment tenc el llibre a mà, m'hauràs de permetre, perquè a més és una manera també de fer-los un homenatge, que el citi pel seu nom, puc?
1: Sí.
0: Quins van ser els membres? Hi havia, bueno, d'entrada hi havia gent d'humanitats, de ciències, maonesos, britànics, alemanys, hi havia de tot. Hi havia advocats com Joan Roig, que era el de més edat, que era el pare d'Antoni Roig, el que va ser vicari general i un dels grans il·lustrats menorquins d'aquesta època, Pere Ramis, germà de Joan Ramis, Joan Soler i Sans, gran traductor, Nicolau Orfila, que tindrà un paper clau en la darrera presència britànica a l'illa, Pere Creus, Ernest Teofil Coeb, que era un militar com Otton Guillaume de Kronhelm, que a més estaven relacionats per la dinastia hannoveriana també amb Alemanya, l'apotecari i botànic Andreu Hernández, els metges Bartomeu Rames, també germà de Joan, i Antoni Perpal, l'armador i comerciant com el francès David Cos, autor d'una traducció que han pogut recuperar, Joan Roca i Vinent, el del diari de Mahó, el secretari de la Universitat de Mahó, Vicent Caules, el clergue Josep Missó, és a dir, que hi havia també clergues, de fet la importància d'Antoni Roig ja l'he destacada, a més de Constantí Salort i de Jaume Oler. És a dir, que era, i això amb el poc temps que van estar actius, perquè segurament se n'haurien pogut incorporar més en aquesta societat maonesa. És a dir, una nòmina brillant, com veus.
1: Després passam ja a una segona generació. Tu has apuntat, ja que aquestes maniobres militars a Gibraltar ja...
0: Ja feien intuir
1: que passarien coses a Menorca.
0: Sí, sí.
1: I, de fet, aquesta segona generació, el context ja...
0: Ja és diferent, ja ha canviat.
1: I quina seria la figura més destacada d'aquesta segona generació?
0: No hi ha cap dubte de quina és la figura més destacada, tot i que n'hi ha que són molt importants. La més destacada és Antoni Febrer i Cardona, que havia nascut a Mahó el 1761 i que, com ja hem dit, va morir el 1841. Toni Febrer i Cardona comença la seva obra justament a començament del segle XIX, quan ja hi ha hagut tota la part de dominació espanyola i quan, a partir del 1802, ja Espanya ja passarà a formar part d'aquesta monarquia borbònica. Toni Febrer i Cardona és un cas realment impressionant. Jo penso que aquí sí que els menorquins hauríem de treure pit, perquè és una figura realment increïble, perquè ell sol, dic així perquè crec que és molt entenedor, ell sol, això ho he dit moltes vegades, és com si construís l'edifici complet del que és una cultura. Aquest edifici que es fa en tantes mans, ell, totes les vigues mestres, tota la construcció, tot això ho fa ell. Què vol dir? Ell, basant-se en tots els referents de la il·lustració europea i sobretot francesa, conscient, perquè quina és la base? La base és la consciència que la llengua et sagrada. Ell és conscient que un dels dons del creador és la llengua. Per això totes les llengües, totes són iguals, totes són dignes, totes poden ocupar tots els espais de la comunicació humana, des dels més col·loquials fins als més elevats. Què fa, per tant, ell? Què fa? Fa de gramàtic per establir un codi per a la llengua que ell ofereix al conjunt de la comunitat catalanoparlant. Per tant, amb una consciència plena que el menorquí, que era un terme que empraven, perquè en aquells moments les denominacions particulars eren habituals, però conscient que aquesta és la llengua, com diu ell, parlada per catalans, valencians, mallorquins, però en fa gramàtica, codi lingüístic, perquè aquí també es fa possible aquesta dignitat formal de la llengua, un diccionari quadrilingüe, i després es dedica a fer obra pròpia, però sobretot traduccions. Traduccions de clàssics llatins, traduccions de francesos, i un any abans de morir traduirà tots els salms bíblics. Perquè aquesta llengua de Menorca, aquest do que ha rebut del creador, és aquesta llengua que permet la comunicació a tots els nivells, des del més col·loquial, com he dit abans, al més sagrat. A veure, només per acabar, perquè sé que aquí hi ha un gran estudi de Maria Paredes al qual remet, però només per acabar diria i recordaria que Antoni Febrer i Cardona és, jo diria que sense cap dubte, la figura de la cultura catalana més important anterior a la Renaixença. No hi ha cap figura que se li pugui equiparar per l'ambició de la seva obra i realment pel rigor i per la creativitat que ell hi posa.
2: Estàs escoltant Lectures Retrobades, un podcast literari de Radio Far, la ràdio cultural de Menorca.

0: Finalment, tenim una tercera i darrera generació i aquí hi ha noms destacats com Vicenç Albertí, però hi trobem també una dona, ja l'he citada abans, que Joana de Vigo i Esquella. Joana de Vigo i Esquella va ser l'única il·lustrada de l'illa. I, a més, Joana de Vigo era de Ciutadella. Vol dir això també que la il·lustració a Menorca, malgrat o a pesar de la importància que té Mahó i el seu port, va tenir un àmbit més extens, va arribar a tota la geografia illenca.
1: A veure, vas ser l'única il·lustrada de l'illa, em demanes...
0: Dona, o com...
1: Dona, no, com a dona, com a dona. Jo te diria que no. Si de cas, és l'única que fins ara ens ha arribat amb obra. Més amb una obra enciclopedista, amb una obra en què hi ha literatura, història natural, llibres de viatges, llibres d'espiritualitat. Impressionant. Va ser l'única dona il·lustrada a l'illa? No. Antoni Roig, que va escriure un llibre per rebatre a totes les falsedats que es deien de Menorca a partir de la conquesta espanyola del 82, una de les que deien era que potser les dones menorquines no tenien prou cultura, i ell es rebat això dient que les dones de Menorca, moltes dones de Menorca, evidentment les pertanyents en aquesta burgesia o noblesa, eren grans lectores al francès, eren persones d'una gran cultura i fins i tot cita llibres, aquest tros jo l'he publicat a alguna banda i valdria la pena de tornar-hi, cita llibres que eren lectures sobretot a partir d'escriptores franceses. Per tant, l'única dona il·lustrada, no, podríem posar altres exemples, aquesta formació, aquesta educació arriba també al món de les dones. I, de fet, la prova més increïble que tenim és Joana de Vigo, que, de fet, és una figura també única dins el conjunt de la cultura catalana, que hi ha altres dones il·lustrades, però no amb un ús exclusiu de la llengua catalana. Era de Ciutadella, això ens va sorprendre a tots, una dona il·lustrada, ciutadellenca, noble, de la família Vigo, la seva mare era Esquella. Què vol dir? Que com tu m'has demanat, que la il·lustració no va tenir només com a epicentre Mahó. Jo aquí matisaria i te diria que el gran epicentre és Mahó, és evident. La gran Només cal passejar per Mahó, jo m'encanta passejar per Mahó. Jo no sé si la gent n'és prou conscient de l'urbanisme. És una ciutat profundament, diria, il·lustrada en aquest sentit més urbanístic, és impressionant. Per tant, Mahó és evident per la força de la seva burgesia comercial. Però de cada vegada tenim més clar, i aquest és un terreny en què haurem d'aprofundir, que aquesta il·lustració realment va arribar a tota la societat menorquina i també a les grans famílies, diríem, nobles de Ciutadella. Jo ho he pogut comprovar, per tant, no és una hipòtesi, sinó que ho he pogut comprovar. Per exemple, ara no fa gaire vaig anar a veure la biblioteca de Cas Comte, els llibres que hi ha del segle XVIII són realment impressionants. Sabem que la biblioteca de Can Esquella, d'on sortia la mare de Joana de Vigo, rebien directament de França, de París, l'enciclopèdia, ho sabem, i, per tant, aquestes biblioteques demostren que hi havia una noblesa a Ciutadella que no tenia ja res a veure amb la noblesa del XIX, és una altra història, les dinàmiques històriques canvien i, per tant, també hi ha adaptacions camaleòniques a la història.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Tot seguit escoltarem un tema del disc de Ses Bísties de Montgofre, Producte de la Terra, publicat el 2026.

0: Fetes les presentacions, ja podeu seure en aquest convit, perquè avui conversarem sobre la presència de la mà a la literatura universal. La mà, aquest espai que a molts mos acompanya i que per altres estan desconegut. Què és la literatura? Un paisatge? O més bé un símbol? Per què hi tornem una vegada i una altra, des d'Homer fins avui? Què hi anem a cercar? Nodridora, però també dura i ferotge, la mà promet obertura, fugida, però també separa, engoleix. És escenari d'heroïsmes, sí, però sobretot de pèrdues i de silencis. Com s'ha escrit la mà en català? Quina relació hi tenim els vius catalans? I què passa quan la mà deixa de ser un mite i esdevé una frontera, una tomba, un negoci turístic? En definitiva, avui parlarem de la mà no com a decorat, sinó com a força literària. De la mà que llegim i de tot el que hi projectem.
1: El Simposi, amb Blanca Noguera. Un podcast que brinda amb Dionís mentre xerra de llibres i cultura. Escolta el programa sencer a radiofarmenorca.com. Ràdio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. I si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.
1: Aquest concurs es celebra cada any. Un any es fa poesia i l'altre narració curta. Hi participen tots els alumnes de quart, cinquè i sisè. Pot ser en català o en castellà. Tota la feina l'hem fet a l'escola. I hem hagut de dedicar unes quantes hores.
2: Vam agafar idees. Vam fer una primera versió de la història, que els mestres ens van corregir. Després la vam passar a nosaltres, a net, amb molt bona lletra. També vam fer un dibuix per la portada. Finalment, vam pensar un pseudònim perquè el concurs fos totalment anònim.
3: El passat dia 2 de maig es va fer un acte a la sala multifuncional, on el jurat va anunciar els guanyadors i finalistes. També es va fer una menció per un alumne que s'hagués esforçat molt, que van triar les tutores.
4: Cada un va rebre un llibre d'enigmes, com a premi. És un concurs que ens motiva a ser creatius i a voler fer-ho millor. Seguidament llegirem les narracions guanyadores.
5: La meva història es diu Un cap de setmana sense wifi, d'Anna Valentina Martínez Voladeres, de pseudònim Fresita. Hi havia una vegada una fiata que es deia Emma. Tenia 14 anys. Tenia cabell roig, ulls blaus. Els seus pares es deien Lucía i Carlos, vivien als Estats Units. A Emma li encantava la tecnologia i estava tot el rato amb el mòbil. Els seus pares van decidir un campament, però en el campament no hi havia wifi. Els seus pares li van anar a dir que s'anaven de campament i Emma estava a la seva habitació amb el mòbil. Quan van entrar a l'habitació, li van dir als seus pares: Emma, tenim notícies, ens anem a un campament. I Emma va dir: sí, que guai, però quan ens anem? Els seus pares van dir: ens anem demà, prepara la maleta que ens anem 2 dies. I Emma va dir: gràcies, sou els millors, us estimo. Emma va començar a preparar les maletes, però mentre es feia les maletes, estava amb el mòbil. Va acabar de fer les maletes i portava una maleta petita i una motxilla. Emma li va dir: ja estic llesta, i els seus pares li van dir: perfecte, Emma, idò a sopar, i després pots fer el que vulguis. Van sopar macarrons i va dir Emma: mama, estan molt bons. I la mare va dir: gràcies, Emma, ara vés a dutxar-te, que demà ens hem d'aixecar molt d'hora. I Emma va dir: val, mama, ara hi vaig. Quan es van a anar a dutxar, els seus pares van agafar activitats. Ara a dormir, que demà ens hem d'aixecar d'hora. El dia següent, a les 4 del matí, van aixecar-se els seus pares de l'Emma. I el seu pare li va dir: Emma, aixeca't, que ens hem d'anar al campament. Emma li va dir: bon dia, papa. Bon dia, Emma. Tens ganes d'anar al campament? Sí, papa, tinc moltes ganes. Emma, esmorzar, li va dir la seva mare. Val, mama, ara vaig. Que bo estava l'esmorzar. Es van preparar i quan van acabar, Emma, Lucía, pujava al cotxe. Vinga, anem. Tenien 3 hores de camí. Emma tot el camí va estar amb el mòbil. Quan van arribar, Emma es va donar compte que no hi havia wifi i se'n va enfadar tant amb els seus pares que no va parlar més amb ells. Va decidir anar a investigar el campament. Va estar a la naturalesa. Emma va dir: oh, que bonic! I va deixar el mòbil. Va veure que està sense tecnologia. Tampoc estava tan malament. Els seus pares la van estar buscant hores i hores. Emma, on estàs? Vine, li deien. Emma es va trobar una fieta. Es van presentar. La fieta es

0: deia Aitana. Es van tornar millors amigues. Els pares d'Anna Emma encara la seguien buscant. Emma, on estàs? Emma, on estàs? Els pares d'Anna Emma al final la van trobar. Li van dir, t'hem estat buscant una hora, ens has preocupat. Anna Emma va dir, val, us perdono. Els seus pares van dir, sí, Aitana se n'havia d'anar i es van despedir. Adeu, Aitana, adeu, Emma. Després van estar com una família, sense tecnologia, sense discussions. Anna Emma li volia dir alguna cosa als seus pares. Ho sento per tot. M'he donat compte que la tecnologia no és el més important. El més important és la família.
1: Concurs de narració curta i poesia de l'Escola Mare de Déu del Toro d'Es Mercadal.

0: Filla estimada, tinc aquí la primera carta teva que he rebut després de tant de temps. Per molt que et conti, no et podré explicar com de contenta que estic amb ella i l'alegria que em provoca veure que estàs bé, contenta i estudiant. En aquest sanatori hi ha lotes molt simpàtiques i ens divertim tot el que podem. Jo estic cada dia més animada. Cant i fins i tot estic aprenent a ballar. El pitjor són les albades. Ho passo molt malament i em poso molt trista. Ara, encara que estic en el sanatori, treballo. Cuido les malaltes més greus, m'ocupo del seu pla i vaig aconseguint que algunes, que després d'operades estaven desnonades pels metges, millorin. És un dolor molt gran quan moren, però és una alegria tremenda quan després de cures i cures se salven. Per això, no voldria que em portessis d'aquí després de la meva operació. Ho sentiria. Tinc aquí afectes i amistats que no s'obliden mai.
1: Avui, a Epistolari, compartim una història marcada per la censura postal i el franquisme. Una relació entre mare i filla a través de les cartes. Ho farem aquí, a Ràdio Far Menorca. Us xerren Andreu Llamburu i en Txec Pons. Comencem. La censura postal, com bé podeu imaginar, és l'apertura, lectura i ocultació total o selectiva de les cartes i el seu contingut. Està molt lligada a èpoques com la guerra o revoltes i, per suposat, per dictadures, amb el fi d'espiar i negar la comunicació entre persones. Com podeu imaginar, durant el franquisme, la censura va estar molt present i va constituir una estratègia dirigida al bàndol sublevat per limitar la llibertat d'expressió i opinió, tot emmarcat en un context de repressió cultural i social. Us imagineu que arribessin les cartes obertes? Que qualcú pogués tenir accés a la vostra intimitat, a les vostres paraules, aquelles que compartiu amb els que estimeu? Doncs així va ser durant un temps. Dins d'aquesta lògica, entre 1939 i 1945, amb les presons plenes de perdedors de la guerra, la censura postal va ser molt rígida a l'estat espanyol. I això va condicionar completament la relació i comunicació entre presos i familiars, a la vegada que, per obligació, desenvolupava l'enginy per part dels presos de comunicar-se amb les seves famílies. Les cartes es van començar a omplir de simbologies, de paraules amb doble sentit i metàfores que només aquells que rebien ses cartes podien entendre. Avui volem compartir amb vosaltres la història d'Anna Matilde Landa, considerada un dels referents més significatius del moviment obrer i comunista dels anys 30 i 40 del segle passat. I aquí, un cop empresonada, li va tocar comunicar-se amb metàfores i missatges ocults amb el fi de protegir a la seva filla i poder comunicar-se amb ella. Us he de dir que a mi, personalment, aquesta història em va impactar molt, sobretot per com acaba. Però no mos avancem. Qui era Anna Matilde Landa? Ella va néixer el dia de Sant Joan, de 1904, a Badajoz, dins d'una família rica i lliure pensadora. Es va formar a la Institució Lliure d'Ensenyament, llicenciada en Ciències i coneixedora de diversos idiomes. Va ser durant la Segona República que inicia la seva militància política. Destaca la seva presència en diferents espais, com les casernes de les Brigades Internacionals, a dins del Partit Comunista, a l'Hospital Obrer ocupat pel 5è Regiment a Madrid, o bé organitzant evacuacions de població a Màlaga el 1937. Un any després, el 38, va estar ficada en tasques de suport als refugiats republicans de la zona de Mèrida, mentre anava col·laborant amb les organitzacions antifeixistes de la zona d'Extremadura. Aquest mateix any va participar en el Congrés Nacional de la Solidaritat celebrat a Madrid, sent escollida com a membre del Comitè Executiu Nacional del SRI, Socorro Rojo Internacional, servici social que pretenia ser una mena de Creu Roja per ajudar a presos comunistes.

1939 es va convertir en la dirigent designada pel buró polític del Partit Comunista Espanyol, responsable de reorganitzar i liderar el partit davant de l'imminent entrada de les tropes franquistes a Madrid. Val a dir que ella també tenia una forta influència a Cuenca, Guadalajara i Toledo. Era pràcticament l'únic referent de l'organització clandestina. Probablement, per tot això, va prendre la decisió d'enviar la seva filla, na Carmen López Landa, que en aquell moment només tenia 7 anys, fora de l'estat espanyol. El mateix any, el 1939, després d'un intent fallit de traslladar alguns líders del partit, na Matilde Landa és detinguda i condemnada. I aquí és on comença la seva relació epistolar amb la seva filla i família. Na Matilde és empresonada a Las Ventas, a Madrid, on, curiosament i com a data històrica, també es van trobar les icòniques 13 roses.

0: Jo estic bé. Després del tractament al qual m'han tingut sotmesa els metges, 6 mesos sense veure la llum, ara, com ja puc tenir els ulls oberts, estic encantada amb la llum i l'aire, tan fantàstics que entren per la finestra. Aquest sanatori és molt alegre. Per descomptat, no m'escaparé sense operació. Diu el metge que potser és un d'aquests dies, però encara que és delicada, jo estic molt tranquil·la i segura que tiraré endavant. Perquè ja saps la naturalesa tan resistent que jo tinc i crec que el pitjor va passar ja, que va ser el règim tan sever de què et parlo. Em tenen prohibit escriure, perquè no fixi la vista, però ho faig gràcies a la benevolència d'una senyoreta infermera d'aquest sanatori que em deixa. És molt simpàtica i probablement anirà a veure-us un germà seu que és aquí.
1: I aquí ja comencem a veure el doble sentit de les cartes. Na Matilde en tot moment xerra d'un sanatori i no pas de la presó. Quan esmenta els 6 mesos de tractament, xerra de 6 mesos que va estar tancada i va ser torturada sense veure la llum, tot just la van empresonar. La senyoreta infermera és una funcionària de presons de la que es té constància que va ajudar-la a treure les cartes de la presó evitant la censura i el control. I finalment, quan xerra dels moments que es posa trista quan arriben les albades, fa referència en aquells matins d'afusellament de preses condemnades a mort per ser considerades rebels i republicanes. Les cartes eren espaiades en el temps per culpa de les distàncies i els controls. A més, que molts cops castigaven a les preses sense poder escriure, fet que ella també esmena les seves cartes. Mesos després, al desembre del 39, condemnen a mort a Na Matilde Landa. I va ser gràcies a la intervenció del filòsof catòlic Manuel García Morente que es va aconseguir salvar, tot i que la van enviar a Mallorca com a càstig afegit. La presó de Palma, actualment coneguda com a Biblioteca de Can Sales, era una mena de magatzem de dones empresonades. Estem xerrant d'unes 10.000 dones, moltes d'elles acompanyades dels seus fills. Quan va arribar allà, ràpidament els funcionaris van detectar el caràcter innat de líder i organitzatiu que Na Matilde tenia amb la resta de preses, a més de la bona relació que mantenia. És per això que es van pensar que si la convertien al catolicisme seria una gran victòria en pro del franquisme. Va ser aleshores quan li van imposar una catequista amb l'objectiu d'adoctrinar-la. Les pressions per batejar-la van ser brutals, entre les quals estaven aïllament i la prohibició postal. Però la més forta de totes, i a més la més determinant, va ser el xantatge que li feren condicionant els aliments que se'ls hi proporcionaven als fiets de les preses. És a dir, o es convertia o els més petits morien de gana.

0: Imagineu quina responsabilitat, quina ment retorçada podia portar a terme aquell tipus de xantatge i tortura. Tot això va fer que Ana Matilde finalment prengués la decisió el 26 de setembre de 1942 de suïcidar-se, tirant-se al buit des del punt més alt de la galeria. I si això ja es du de per si, injust i fa ràbia, la crueltat de la vida es va acarnissar amb na Matilde. Doncs no es va matar immediatament. Va tardar 3/4 d'hora en morir. Temps que van aprofitar els funcionaris d'aquella presó per batejar-la, tractant d'imposar la seva victòria, una victòria falsa que no mereix el nom, traïdora i feixista. Una victòria que durant la vida d'Ana Matilde Landa mai van aconseguir. La seva tomba es troba avui en dia a Palma, en un nínxol cedit per un aristòcrata i sense cap símbol catòlic.
1: Avui és el gran dia, diuen. Doña Bàrbara, altres senyores d'Acció Catòlica i les monges deuen estar llepant-se els dits amb el triomf. El dolor del pit no em deixa pensar, Carmencilla. Però no crec que l'oli al canforado alleugi el meu sofriment, perquè un altre dolor, més profund, és el que m'acuita. No puc veure sense plorar els rostres d'aquests nens els quals amenacen em deixar sense llet si jo no em converteixo. Tu saps que Carmencilla, el molt que em preocupen els nens, els més desgraciats, amb els seus cors tan sensibles i tant a la mercè dels capritxos dels majors. No puc. No puc acceptar-ho. Seria com prostituir-me. Ai, aquests nens. Serà el meu un capritx? Qui s'obre, sóc jo. Espero que em continuïs volent i que t'recordis de mi, malgrat el que t'expliquin, malgrat el que faré. Que tu, la meva nena, la meva petita i aquests pobres nens, em perdoneu.

0: perquè som mares, exacte, som mares, Nagab i jo, i no mares perfectes, sinó imperfectíssimes. Som mares, i no mares abnegades, però sí dedicades. Som mares i alhora fem feina, procurant tenir cura de les nostres amistats, intentant també formar part intensa del teixit social que ens rodeja, i tot això, es cap des dia i es cap des mes, passa factura.
1: Effectively wonder.
0: Però bé, anem a lo que anem. Fem centradeta del programa, Gabi. Benvingudes, benvinguts, benvingudis, una vegada més, aquí a Arizones.
1: El vostre programa magazín radiofònic menorquí en femení i feminista de referència.
2: Gabi Misilevicius i Magda Timoner presenten Arizones, el programa de feminismes. Escolta'l sencer a radiofarmenorca.com.
3: Biblioteca Freak, capítol 63, en el que iniciam nova temporada, segurament la més freak de totes elles, ratllant ni més ni menys que de 5 llibres, el primer cicle de L'arxiu de les tempestes, de Brandon Sanderson. Una saga de fantasia èpica que, tot i no estar escrita amb una prosa enlluernadora, estem ratllant d'un autor best-seller, es devora com si una tènia llegís en el nostre costat. Una sèrie de novel·les que són un exemple d'escriptura per mantenir el lector clavat a les pàgines. Descobreix com és i moltes coses més escoltant el capítol sencer en el web radiofarmenorca.com.
2: Radiofar se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Jo tenc un armari molt ben adornat, una cuera rompuda i un plat forat.

Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

0: Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
1: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre? Crec que, com molts, el primer llibre de literatura menorquina que record haver tingut entre ses mans és el Memorial de Tabarca, d'en Pons Pons, que ja s'ha convertit en tot un clàssic de ses lectures obligatòries de secundària. Me vaig veure atrapada per Secció i ses aventures d'en Ismael, un jovenet orfe que s'embarca com a polissó a un vaixell de nom italià. Ses seves peripècies es deduran finalment a l'illa pirata de Tabarca, on allà els empresonen. Recordo els personatges dels frares que coneixen allà i sobretot tenc un record vaga d'una història d'amor que amb els anys me remetrà per temàtica a Mar i Cel, sa famosa obra d'Àngel Guimerà. La darrera publicació d'aquesta novel·la va ser a càrrec de l'editorial Cruïlla el 2022.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

Viatjar és descobrir que tots estem equivocats respecte als altres països. Benvingudes, benvinguts. Hola a tothom. Fa anys, molts, molts d'anys, vaig anar en els Sant Fermins. Estàvem amb els amics en un bar, mig borratxos, ratllant amb un grup de pamplonesos qui devien estar a prop de la seixantena. I no record com és. Va sortir el tema de la problemàtica o conflicte basc. Perquè jo estic perfectament informat de lo que passa en el País Basc. Els hi va cridar un col·lega, perfectament gat, entre el desgavell eufòric amuntegat d'esbar, quan aquest amic ni tan sols havia trepitjat aquesta regió del país. Em vaig girar cap a aquestes persones, molt agradoses, s'ha de dir, i els hi vaig respondre: "Perdoneu-lo, no sap de lo que ratlla." Perquè, com diu aquesta cita que obre el programa de l'escriptor i filòsof britànic Aldous Huxley, per conèixer qualque lloc d'aquest món, per ratllar d'ell en propietat, el manco l'has d'haver trepitjat encara que sigui una vegada. Desgraciadament, per motius varis, viatjar no està a l'abast de tothom i aquesta gent mos hem de consolar en viatjar d'una altra manera. En el capítol d'avui viatjarem a un parell de bandes i primer de tot mos aturarem a l'Iran, de la mà d'un còmic hiperpremiat i molt polit, Rayam de Persepolis, de Marjan Satrapi. Comença un nou capítol titulat Viatges exòtics. Jo som en Txec Pons i això és Biblioteca Freak.

Així que pujar un escotxo per ser aquests passatgers i contemplar les estrelles brillants en un cel buit amb aquest de Passenger, gitasso despolits, digui Bob. Aquest cotxo en forma de novel·la gràfica, formada per quatre toms, amb destí a la història de l'Iran contemporani. Amb aquest relat autobiogràfic que narra les etapes fonamentals que van marcar la vida de l'autora, des de la seva infantesa a Teheran, durant la Revolució Islàmica, el final de l'adolescència i els primers anys d'adulta a Europa i el seu retorn a Iran.

0: La història s'inicia a principis de 1979, a un mes i 11 dies de l'enderrocament del govern monàrquic del xa de Pèrsia, Mohammad Reza I d'Iran, arrel de la revolució islàmica, que, com la majoria de les revolucions, després se'n va a la merda. La nostra protagonista és una loteta de 10 anys, educada a l'estil occidental dins d'una família de classe alta, d'ideologia progressista i partidaris del laïcisme. D'aquesta manera, com vols que vagin bé les coses? On ets, Inquisició espanyola, quan se l'ha de mester? Una lota amb una inquietud intel·lectual molt curiosa per la seva edat i també amb una imaginació desbordant que la du a tenir converses amb un déu que s'assembla a Marx o somia en ser qualque dia profeta, seguint les passes de Jesús o Mahoma, i qui s'enfronta a una realitat complexa, a aquest nou règim fonamentalista radical, que ha de caricaturitzar per poder entendre, no de manera innocent, no es recrea en la violència, però no l'omet.
1: Marjan, què te passa? Este no es el comportamiento digno de una futura profeta.
2: Pero, Dios mío, el padre de Ramin mató a mucha gente.
1: Marjan, el pobre Ramin no tiene la culpa. No tiene por qué pagar por los errores de su padre. Los malos pagarán tarde o temprano por sus maldades. Confía en mi justicia. No te corresponde a ti llevarla a cabo. Tu deber es perdonar.
0: I davant infinites prohibicions, radicalisme religiós, absència de drets, por, etc., què faries si tinguessis un fill o una filla? En aquest cas, els pares d'en Marjan l'envien a estudiar a Europa, on descobrirà els prejudicis i el racisme i desenvoluparà un fort sentiment de culpabilitat per haver abandonat el seu país. I aquí obre un parèntesi. Coneixeu qualque persona que, pel motiu que sigui, ha hagut de deixar el seu país? Pot ser absent com la nostra protagonista d'avui? Seguim. Finalment, Namarjan tornarà a Iran per entrar a estudiar art i iniciar el camí que la convertirà en una de les il·lustradores i autores de còmic més reputades a l'actualitat.
3: ¿Has vivido una revolución y una guerra?
2: Pues sí.
3: ¿Y has visto muchos muertos?
2: Unos cuantos.
3: Vaya, qué pasada.
2: Cuando les digo de dónde soy, me miran como si fuera salvaje. Para ellos somos unos fanáticos que se pasan el día peleándose.
0: La gran característica de la novel·la és el seu dibuix en blanc i negre. Un monocromatisme que simbolitza un període històric en el que no hi caben grisos ideològics. I perquè, com diu l'autora, si hagués emprat color, tots els dibuixos estarien plens de sang. I on les vinyetes juguen amb el simbolisme del contrast entre llum i foscor, horror i salvació. Per altra banda, aquest clarobscur expressionista està acompanyat per un dibuix de línia clara, molt senzill, quasi infantil, minimalista, però molt poderós, que el que fa és donar importància en el text. La imatge és un reflex del text. Dibuixar és escriure. Un dibuix que es mescla amb la innocència d'aquesta fieta, amb la seva ingenuïtat pròpia de la seva edat, i que mos despua com a lectors, mos fa més vulnerables en el poder de les imatges i que alhora afegeix veracitat a la història.
4: Escúchame, no me gusta sermonear, pero te daré un consejo que te servirá para siempre. En la vida te encontrarás a muchos gilipollas. Si te hacen daño, piensa que es su estupidez lo que les impulsa a hacerte daño. Así no responderás a su maldad. Porque no hay nada peor en el mundo que la amargura y la venganza. Sé siempre digna e íntegra contigo misma.
0: Una obra que brilla pel seu valor històric, que mos mostra com va evolucionar la societat iraniana, com va adquirir el caràcter islamista, les conseqüències de la guerra amb Iraq i que critica la nostra mirada occidental. Com miram a Orient? Que va aconseguir ratllar de la revolució iraniana com ningú ho havia fet fins llavors. En primera persona i de manera divulgativa. No com un conflicte allunyat i aliè a la resta del món, sinó amb una gran i profunda intimitat, que porta valor i veracitat a la història, com ja hem dit, i com us descobreix un país ric, atacat per totes bandes, des de fora i des de dins, i on les primeres víctimes d'aquest règim autoritari van ser els seus propis habitants. Una novel·la d'aprenentatge, gènere literari conegut amb el terme alemany Bildungsroman, que, a mesura que el personatge creix, se li revelen la crueltat humana, la perillositat de les idees mal enteses i mal aplicades, el dolor de la repressió o el clarobscurs de la revolució. Una obra inoblidable, que mos fa somriure, aprendre, sofrir, pensar, que mos indueix a investigar sobre Pèrsia, a ser més empàtics, a escoltar altres veus i a amollar prejudicis i estereotips, perquè tendim a ratllar pels demés sense conèixer-los i crear conceptes preestablerts respecte als altres. Captivadora i immensament humana, que ratlla de sa família, de l'adolescència, sa llibertat i de sa recerca de sa felicitat, amb un missatge universal de llibertat i tolerància. La Llagosta a la biblioteca. I avui, la nostra aplicació amorosa es reinventa en una aplicació per compartir cotxe i viatge. Agafam carretera i manta per compartir experiència amb el documental Nòmada, seguint les passes de Bruce Chatwin, de Werner Herzog.

0: Primer de tot, qui era Bruce Chatwin? Aventurer, novel·lista, escriptor de viatges, l'esperit nòmada del qual el va dur a viatjar per tot el món. Chatwin s'establia durant mesos amb una tribu o poble i allí intentava ser un mes i conèixer-ho tot. Com a escriptor, se li va criticar l'alteració de personatges i situacions. La seva explicació era que l'objectiu no era ser fidel a la realitat, sinó a la veritat, molt més important que l'anècdota personal. Unes alteracions que servien per explicar millor allò que es vol transmetre.
1: El unicornio patagónico era contemporáneo de la megafauna extinguida del Pleistoceno tardío. A los últimos unicornios los cazaron los hombres del quinto o el sexto milenio antes de Cristo hasta aniquilar la...
0: Chatwin i Herzog es van fer amics des de que el director va adaptar una de les novel·les de l'escriptor, Cobra Verda, i des de llavors van ser quasi inseparables. El documental segueix les passes d'aquest aventurer, qui va morir de sida el 1989, en el que Herzog s'aventura en un viatge èpic per alguns dels llocs més recòndits del planeta, des de la Patagònia, passant per les muntanyes negres de Gal·les, fins a l'Austràlia més desconeguda.
2: When the last songman or songwoman passes, something profound's gonna happen. Our songlines hold the earth together in a mysterious way.
0: Estructurat en 8 episodis, s'aproxima a escenaris i temes de les principals obres de l'escriptor. Herzog entrevista persones properes a l'aventurer, recollint els testimonis del biògraf personal i de la viuda. Chatwin era bisexual. Així mateix, mostra també la visió de persones autòctones de cada lloc, des d'antropòlegs a relats dels propis aborígens. Una història narrada pel propi Herzog, amb una omnipresent veu en off, que el converteix en un personatge més de la pel·lícula, en la que brillen els paisatges d'una sublimitat que mos transporta en el romanticisme alemany de Gaspar Friedrich, amb uns plànols aeris meravellosos i una banda sonora majestuosa que pausa el ritme i acompanya la narració. Una pel·lícula que és un homenatge a l'amistat i que, com a obra de Chatwin, és una recerca de la veritat, una revelació que sols se li apareix en els bojos i en els caminants.

0: i d'oci. Viatjar té moltes avantatges. Coneixeràs gent meravellosa i llocs impressionants. Superaràs algunes inseguretats. Te sentiràs lliure. Rompràs sense monotonia. Comprendràs que es pot viure amb molt menys. Però, sobretot, que és el que hem estat ratllant aquí. Veuràs que tot el que te pensaves que sabies sobre un país no era cert. La qual cosa te donarà una nova perspectiva del món i de tu mateix i te farà un poc més tolerant, que mai fa mal. Siguem persones valentes i anem a viatjar, perquè, com diu Jorge Drexler, estem vius perquè estem en moviment.
1: Estamos vivos porque estamos en movimiento.
0: I fins aquí el programa d'avui, que, com sol passar amb les coses que dic, me les hauria d'aplicar. Hauria de viatjar un poc. Hauria de tirar una moneda a l'aire i deixar-la caure damunt un mapa del món per anar allà on s'atzar amb gui. I saps què? Anem a fer-ho ara mateix. Hòstia, ha caigut damunt l'Índia. Allà no hi ha moltes xerps. Crec que canviaré de sistema. Així que aprofitarem els vents del nord i deim adeu amb un clàssic polit, polit, amb Everybody's Talking, de Harry Nilsson. Moltes gràcies per escoltar-nos i fins a pròxima. Mos veiem en les paraules escrites.

A continuació, un tema del disc Ens hiverna a les 6:30 fosc, del grup Carriage, gravat el 1996 als estudis Taller de Somnis de Ferreries.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Cada cosa en el seu temps, amb el biòleg i divulgador Sam Pons.
2: Cada cosa en el seu temps, i en hivern, les ratapinyades descansen. Les ratapinyades són els únics mamífers capaços de volar. El seu nom ve de llatí ratapinata, que vol dir rata alada. Els quiròpters, nom en què es coneix aquest grup d'animals, van aparèixer fa uns 70 milions d'anys, quan encara hi havia dinosaures en el nostre planeta. Van evolucionar a partir d'un tipus de mamífer terrestre que va tenir la capacitat de conquerir el medi aeri. Durant l'hivern, les ratapinyades entren en una fase de repòs anomenada hibernació. Deixen de volar per romandre inactives durant uns mesos. Es refugien en llocs tranquils i amb una humitat estable, com per exemple coves, cavitats naturals o edificis antics. Hem de tenir en compte que a la nostra regió la majoria de quiròpters mengen insectes. La hibernació es produeix com a resposta a la manca d'aquest aliment durant l'hivern i també per les baixes temperatures. A les Balears trobem una vintena d'espècies de ratapinyades, de les quals 15 es troben a Menorca. La majoria són sedentàries, tot i que poden volar entre illes. Però també hi ha espècies migratòries que poden realitzar desplaçaments superiors a les 1.500 quilòmetres de distància. Són uns animals fascinants i enigmàtics a la vegada, ben arrelats a la nostra cultura. Es diu, per exemple, que una persona renega com una ratapinyada quan té per costum festumar. Es veu que les ratapinyades, quan es comuniquen entre elles, fan com una renau en forma de petits renecs. Com a curiositat, en els escuts de les ciutats de València i de Palma de Mallorca, hi trobam representada la figura d'aquest animal. Es creu que es tracta d'un símbol medieval derivat de la conquesta catalana. També trobam representats els quiròpters en diversos personatges de ficció, com per exemple en Batman o el Comte Dràcula, o en personatges mitològics, com ara els vampirs. Aquest lligam entre vampirs i ratapinyades pot donar lloc a la creença que aquests animals són perillosos per als humans, però és tot el contrari. Ja han dit que mengen bàsicament insectes i, per tant, ajuden a controlar les plagues. S'ha vist, per exemple, que poden menjar papones de processionària, una oruga molt molesta a nivell forestal. Així que ja ho sabeu, si un dia veus una ratapinyada, agraïu-li la seva feina.

0: colònia que és sagrada, és el que em manté viu. Qualsevol foradet em farà aguantar el fred, baixar les pulsacions de 700 fins a 7. Veus el mosquit? Me l'he cruspit. No més picades aquesta nit. Tantes molèsties, aquestes bèsties, tant quan passeges com quan ets al llit. Que hi ha una plaga, jo no faig vaga. Entro en escena quan la llum s'apaga. Sóc necessari, no hi ha qui em pari. Creus que sóc dolent? Tot al contrari.
1: La vida és la sang.

0: En aquest capítol hem escoltat Nocturn Opus 9, número 1, de Chopin, Tocata i fuga en re menor, de Bach, i Rap penat, del grup musical Xiula.
1: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.

Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, Podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels.

0: sobre el règim urbanístic dels habitatges d'ús turístic.
1: You're coming to Barcelona this 23rd to 26th of September, the La Metz Festivals, and you're super excited, but you don't exactly understand what we're celebrating.
2: A finals de la setmana que ve començarà, d'aquesta setmana començarà el Sonar, com si es vam tancar el Primavera Sound, després vindran el Cruïlla, vindrà el Babel Pop, i tot això només a Barcelona, però és que tenim un calendari de festivals que Déu-n'hi-do.
3: Què passa quan les tendències culturals ens envaeixen? És una guerra entre tradició i modernitat capitalista? Mantenir la cultura és transformar-la?
4: Home, va, para de fer preguntes.
5: Parlem de turisme i colonització cultural, i ho farem posant-nos una barretina i victimitzant-nos.
6: Podríem fer-ho parlant com a blancs europeus jatius, però a vegades també ets molt a victimitzar-nos com oprimits i colonitzats per l'estat espanyol i Europa. L'experiència de ser una nació ocupada i liderada per botiflers és pràcticament un gangbang cultural. No sé si podríem parlar de diglòssia cultural, una barreja de conceptes per fer referència al fet que altres cultures de llengües dominants, sigui l'anglès o el castellà, acaben imposant-se davant del català i de la cultura catalana.
5: En conclusió, sembla que qualsevol producte cultural que no sigui denominació d'origen és millor que la nostra gerna. Que sí, és merda, però és la nostra merda. I estigmatitzem qualsevol producte cultural de parla catalana com a suau, burgès, avorrit, sèrio, i que el producte en castellà és molt més sexy, més guai, més de carrer, més divers, més interessant, més original, més que ets un botifler, això és el que sou!
7: Però de què en van? És utòpic i no.
6: El gangbang cultural ens ha deixat tan impregnats de cultures imperialistes que quan veiem gitanes, ball de bastons o un esdeveniment del casal popular del nostre poble, ens sentim turistes a la gran desconnexió que tenim de les nostres arrels, territori i cultura. El desig consumista i exòtic d'allò trending i hegemònic ens està desconnectant de la cultura i els moviments populars.
5: Probablement sigui el karma d'haver sigut nosaltres els que com a indians vàrem colonitzar amb orgull de veure cremat i cantant habaneres, o el karma de desprestigiar les cultures del sud de l'estat espanyol en lloc de donar suport mutu com a treballadores. O potser la cultura catalana està agafant un excés de caspa i s'està allunyant d'allò popular. És que... jo ja no sé.
6: Jo tampoc, i per això li demanarem consell a algú que en sàpiga. En Roger Candelacreu ens diu...
8: La llengua és fonamental en la construcció de la identitat col·lectiva d'un poble, i la cultura és un dels principals vehicles per articular-la. Hem d'entendre la constant persecució i minorització del català i la cultura dels països catalans com a mecanisme central per assimilar els pobles que històricament han representat una resistència. Enfront dels processos de dominació política i econòmica dels Estat-nació. Esborrar els noms, les llengües, les cançons, les tradicions i les lluites d'un poble és esborrar-ne la identitat per tenir-ne un millor control i garantir el seu domini. Aquesta voluntat no és exclusiva de la dreta espanyolista. Suposats sectors progressistes també operen i reprodueixen les mateixes dinàmiques. Buidar del contingut nacional, popular i de classe de la nostra cultura, o regionalitzar-la, té una conseqüència problemàtica. Esdevenir una cultura satèl·lit que, tot i fer-se en la llengua pròpia, tingui com a marc un sistema de referència aliè.
5: Construïm les nostres identitats a través de la cultura i ens agradaria donar-vos unes quantes dades rellevants per parlar sobre la colonització cultural i el seu impacte.
6: L'últim informe de l'INJUVE, any 2020, ens diu que els joves destinen 3 hores diàries al consum de música, ràdio o a veure pel·lícules i sèries.
5: Segons el diari Ara, a la capital catalana, els artistes més escoltats el 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rauw Alejandro.
5: Segons el diari El Confidencial, els artistes més escoltats a l'estat espanyol l'any 2023 varen ser...
6: Bad Bunny, Quevedo, Fate, Mike Towers i Rauw Alejandro.
5: Ostres, tu! Durant 3 hores al dia construïm la nostra identitat amb els mateixos artistes. Va, no traieu les conclusions que us doni la gana.
6: I seguim parlant de turisme i colonització cultural amb una entrevista a la Festa Major autogestionada...
5: Combativa.
6: Reivindicativa.
5: Canyera.
6: Històrica.
5: Local.
6: I resistent de Cardedeu. I fins aquí l'autofel·lació. Un aplaudiment, sisplau, per al Polvorí. Però, Mat, on està el... on és l'entrevistat?
5: Sóc jo, tio, que sóc del Polvorí. Però és que el pressupost se'ns va exaurir a l'últim capítol amb combustible.
6: Ja, d'acord. Bueno, doncs som-hi. Com a mínim respon-me amb àudios a WhatsApp, com ha fet tothom, vale?
9: Vinga, vale.
6: Què és això del polvorí?
10: Doncs el polvorí és la festa major autogestionada de Cardedeu, que ja serà el 24è any que existeix. I llavors, doncs, res, el que estem intentant és, a través de la cultura i a través de crear aquesta festa major, poder portar en si una proposta musical i d'oci alternatiu i cultural que pugui ser antifeixista, que pugui ser feminista, que pugui ser antiracista, i portar tots aquests valors a dintre de la cultura i a dintre del nostre propi poble.
6: Com funcionava el polvorí enmig d'aquest marc capitalista?
10: Funcionem de forma assembleària perquè entenem que la realitat és complexa i l'única forma de poder agafar i organitzar-nos tenint en compte aquesta complexitat i la diversitat d'aquest món és de la forma més horitzontal possible. I, òbviament, no és la més fàcil, però sí que és la que pot generar en si un diàleg molt més bonic i una forma de treballar que intenti trencar amb les estructures de l'individualisme i molts jocs de poder que poden ser injustos i jeràrquics.
6: Què teniu en compte a l'hora de programar?
10: A l'hora de programar, ja siguin les activitats durant el dia, com la programació d'artistes durant la nit, el que posem al centre, 100%, és l'art, i les expressions de l'art són diverses, però no només això, sinó que volem tenir en compte que existeixen, no?, com eixos de desigualtat que deixen a moltíssimes persones fora de poder trepitjar escenaris, ja sigui per eixos de racialització, ja sigui per temes de gènere, ja sigui per orientació del desig sexual, o ja sigui perquè la seva lletra en si és polititzada i per això es relega a una altra banda. I sobretot el que intentem és també potenciar la música i l'art que existeix, doncs, de forma més local o de forma més territorial, i d'aquesta forma poder fer que l'escenari del polvorí, l'espai del polvorí, sigui un espai on moltes persones puguin veure-s'hi representades i veure-s'hi acollides.
6: I, per últim, ens voldríeu dir alguna cosa més sobre la colonització cultural?
11: Doncs mira, Ula, la veritat és que, parlant de colonització, dir-vos que a vegades la vostra secció té com a mínim en aquests capítols una gota nacionalista que a vegades fa una miqueta de mal rotllo, així un rotllo, no sé si etnicista i supremacista, que no sé, tio, que la realitat és més complexa, la colonització és més complexa, la cultura és més complexa, i a vegades sou una miqueta demagogs i populistes. I l'Amat aquest, tio, és a dir, digue-li a l'Amat que vagi a veure la Moreneta i relaxi una miqueta.
6: Doncs, fent cas al nostre convidat i acomiadant-nos per avui, us deixem amb una adaptació dels Segadors dels Temps que Corren, apta per a tot tipus de públic.

0: El cinema mostra una realitat o la crea?
1: La resposta ens la pot donar la història cinematogràfica balears, que està molt lligada a la imatge que s'ha creat d'aquestes illes.
0: De fet, les primeres pel·lícules rodades aquí responen a una lògica de promoció turística. La doctora en Història de l'Art, especialitzada en cinema, Magdalena Brotons, ens explica quins varen ser aquests primers films.
2: La primera filmació documentada, tot i que avui perduda, és obra del pioner català Fructuós Gelabert, que el 1898 va filmar l'arribada del vapor Bellver al port de Palma en el seu trajecte des de Barcelona a Mallorca. I pel que fa a les primeres pel·lícules fetes amb finalitat turística, tan sols tenim referències bibliogràfiques, no s'han conservat. Es tracta dels documentals produïts per l'empresari mallorquí Josep Tous el 1911. Sabem que apareixien paisatges, escenes rurals i tradicions típiques de Mallorca i que varen ser molt lloades per la Societat pel Foment del Turisme de Mallorca, una organització que va ser creada el 1905 per la promoció turística de l'illa. Se conserva una pel·lícula de la rival, de la productora rival de la Paté, Le Gaumont, que va filmar una pel·lícula en la tècnica de la tricomia, una tècnica molt costosa i difícil que possibilitava projectar pel·lícules en color i que mostrava les Illes Balears com un paradís. Aquesta pel·lícula se conserva al Centre Nacional de Cinematografia de França i en aquest arxiu se conserven també dos documentals de Menorca filmats per aquesta productora francesa, fets també al voltant de 1910. Se tracta de imatges de documentals i també unes imatges de, podríem dir, costumbristes d'una dona fent formatge amb els seus fills petits. A Mallorca, en tombar la dècada dels 20, varen aparèixer iniciatives privades que cercaven el suport institucional pels seus projectes cinematogràfics. I en aquest sentit, una pel·lícula important és la titulada Mallorca, de 1927, realitzada per Josep Maria Verger, un periodista del diari Correo de Mallorca. Conservam una carta on exposa les seves intencions i on destaca que vol reproduir a Mallorca en diferents aspectes i, si textualment, diu principalment el monumental i artístico i el panoràmico, sin olvidar el musical i costumbrista.
1: És cert que la imatge que es volia vendre de les Balears cap a l'exterior era la d'aquests paisatges idíl·lits, naturals i costumistes. A Eivissa, però, anava cap a una altra banda, una cosa que ens pot explicar el cineasta eivissenc Enrique Villalonga.
3: La imatge que donen de l'illa d'Eivissa, en general, és com d'una destinació paradisíaca, on arriba gent de societats més industrialitzades i es queden enlluernades també del paisatge i de la llum que té l'illa. Llavors sí que donen una imatge publicitària d'un lloc molt atractiu. I de la gent dels eivissencs realment surten com a fons, com a figurants. No hi ha... quasi tots els protagonistes són estrangers d'aquestes pel·lícules. Sí que hi ha, per exemple, la primera pel·lícula que es va rodar l'any 49, que es diu L'Ei del Mar, sí que els protagonistes eren, els personatges eren eivissencs, i després una que es va rodar l'any 69, que es diu La larga agonia dels peces fora de l'agua, el protagonista és un pescador eivissenc que coneix una turista anglesa. Però en general els eivissencs com a personatges són totalment secundaris. I jo crec que estan retratats possiblement amb una certa, amb un to una mica rústic o rural. Bé, en línies generals, aquestes pel·lícules dels anys 60 són pel·lícules que tracten d'un protagonista que arriba a l'illa per algun motiu. En general són pel·lícules destinades a una audiència adulta perquè tracten temes de vegades una mica controvertits, com la sexualitat o les drogues. No totes, però algunes de les més famoses sí que tenen aquests components.

0: Aquesta és una de les cançons de la banda sonora que va compondre Pink Floyd per la pel·lícula Mort, que l'any 1969 Barbet Schroeder va rodar a Eivissa.
1: La pel·lícula de Mort del Barbet Schroeder és possiblement, juntament amb Mesa for Fake de l'Orson Welles, la pel·lícula més important que s'ha rodat a Eivissa. Es va rodar a la tardor de 1968, i va ser una pel·lícula que quan es va estrenar a França l'any següent va tenir molt d'èxit. Al ser una pel·lícula també molt controvertida per l'ús de les drogues que es fa a la pel·lícula, dins de la pel·lícula, i per que surten nus integrats, va tenir una certa polèmica que va afavorir també la distribució de la pel·lícula. La pel·lícula de Mort també és molt famosa perquè està molt vinculada al moviment hippie, però sobretot al final del moviment hippie. No? Retrata un moviment que ja està donant els darrers signes vitals d'existir. No? No és el moviment hippie idíl·lic. I de fet la pel·lícula mostra un començament dels protagonistes amb una comunió plena amb la natura i també amb les drogues, una mica idealitzat, i després, de manera molt naturalista, va mostrant la decadència, sobretot del protagonista masculí principal, que cau a l'abisme de les drogues i acaba morint a la pel·lícula.
0: Schroeder va tornar 40 anys més tard a Eivissa a filmar una pel·lícula titulada Amnèsia, basada en la vida de la seva mare. Tot i que és una pel·lícula del 2015 i que el títol fa referència a la discoteca que el filòsof Antonio Escotado va inaugurar l'any 76 en aquesta illa, la pel·lícula segueix mostrant un paisatge molt idíl·lic d'Eivissa. Mostra un paisatge natural, unes cales verges, sense turisme, una imatge, podríem dir, bastant irreal. Això és una característica que

0: l'altra Mallorca. No li encarreguen sa Mallorca de la mà de sol i platja. La roda en s'octubre, el novembre, i per a Irlanda tots són boires i no, ja hi ha reflexes, ja hi ha... Al començament crec que hi ha una quantitat de roques i aigua i... No li diuen sol, playa i turismo i hoteles, no, li diu l'altra Mallorca, i per això roda Ufabi, roda muntanya, roda roca...
1: En Cesc Mulet és un dels socis fundadors de la Perifèrica, una de les productores més antigues de Mallorca.
2: Hem parlat dels inicis del cinema fins als anys 60, però ara també es roden pel·lícules en unes illes saturades pel turisme. Mulet ens pot explicar la seva experiència de produir una pel·lícula de ficció a Mallorca. Un exemple és El ventre del mar.
0: No vos podeu imaginar la misèria que vàrem tocar per fer El ventre del mar. I a mi m'apareix una pel·lícula capdalt de la història del cine europeu, eh? Vull dir que ja ho diràs tens, Filigrana es va fer en Agustí com a cap o com a capità. Vull dir, Filigrana, si véssiu com varen rodar i el que varen rodar, 16 dies en el sindicat allà a Falanitx, en runes i d'aquella manera, xapó, Agustí.
1: Un altre exemple de cinema actual fet a Balears i que a més tracta el tema de com ens ha afectat el turisme és el de la cineasta menorquina Anna Petrus.
3: Jo en els meus inicis com a cineasta me vaig interessar molt per el que és la depredació turística del paisatge a Menorca, la meva Menorca natal, no? Perquè és una cosa que he viscut des de molt petita, no? Aquesta transformació del paisatge i també la forma de sentir i pensar, no?, dels menorquins, que entenc que és la mateixa que els mallorquins i vicencs, tots els balears, en relació a el que seria la invasió turística. No? Crec que aquest és un gran tema, no? De fet, és un tema que recorre moltes pel·lícules i moltes obres de cineastes balears. Recordo ara mateix, per exemple, Jo, de Rafa Cortés, que és aquesta pel·lícula que va recórrer festivals a tot el món, va estar molt premiada i tal i qual, i que afrontava d'una forma profunda, no?, què significava el fet de ser estranger a les illes, en aquest cas a Mallorca, no?
2: Avui en dia són moltes les produccions estrangeres que utilitzen les Balears com a plató cinematogràfic. Davant d'aquest fenomen ens demanam quin paper tenen els cineastes locals.
0: Hi ha un moment, en els anys 50, crec que se diu el Hollywood del Mediterrani, no sé què li... Vull dir que ho venen a tot això, no? Vull dir que hi ha tot un glossari cinematogràfic. Jo vaig trobar un article, ara ho hauria de repassar, jo crec que és anterior a la Guerra Civil, que allà se parla del gran plató de Mallorca, amb una pel·lícula que va desaparèixer, que era Nocturno de Chopin, que ja s'utilitzava en Chopin, però ja en els anys 30.
3: Bueno, jo crec que Balears com a plató cinematogràfic és molt positiu en el sentit de que atrau produccions estrangeres i, per tant, atrau indústria i atrau diner que ve a les Illes Balears a rodar i pot crear un moviment i una dinàmica, però també no hem d'oblidar els perills que pot tenir això, no? Que és no aprofundir el que seria un cinema específicament balear. Té molt sentit, no?, que els nostres cineastes, el nostre talent cinematogràfic, pues, pugui utilitzar aquest plató cinematogràfic increïble, no?, que tenim a les Balears per contar històries pròpies, no? I aquest aprofundiment, aquest estimar aquests paisatges, estimar aquest plató i donar-li un sentit, donar-li un contingut i donar-li una entitat i una dignitat, diguéssim, cinematogràfica, crec que és una feina molt important que s'ha de fer des de les Illes Balears.
0: Quan han participat en coproduccions, digue-li, en Televisió Espanyola o en Televisió de Catalunya o els productors catalans, o també que bé que viviu a les illes. Jo sempre el dedico en els foros de productors, que nosaltres, ells com a mínim tenen taules i cadires i pressupost corporatiu, institucional i mesenes i tota una sèrie de fundacions a les que es poden agafar, mentre aquí jo te diria que és de la paraula testimonial i fa 7 síl·labes, no sé si arriba amb la T i la E, a lo millor testimonial, no, ni això.
1: En aquesta píndola hi han participat Magdalena Brotons, Enrique Villalonga, Anna Petrus i Cesc Mulet.

Mos, Espera, Apocalipsi Guiri, Deserts de Belomàs, Arrels de ses piscines, Sembrats de Balconínies, vivíem d'esturisme, no? Però no era això. No, no era això.

0: Comencem al peu de la torre del castell de Castellrosselló, a la capital rossellonesa. Sem vinguts fins aquí per contemplar el bonic paisatge que nos regala aquell país. Un país o un territori que no arresta pas de traure milers i milers de persones cada any. Sigui pel sol, el bon temps, la mar o la muntanya, tothom trapen aquí de qualque manera la seua felicitat. Bé, ja que parlem de sol, aquí comença de tostar prou fort. Sem ben bé el repetei del sol i nos caldria mirar de nos posar justament al reparo, a l'ombra. Aquí davant tenim els horts de Sant Jaume, de Perpinyà, les corberes d'un banc i l'albera de l'altre i ben entès el majestuós canigú al mig. Aquesta postal, si l'espiem de més a prop, en qüestió de poques dècades ha patit canvis força importants. Això fa que el que tenim avui, el que viem avui, ja és paspús el d'abantes.
1: Els camps, els arbres fruiters, les vinyes, el conreu de la terra, tot això s'ha anat perdent aquests darrers anys. La gent del territori ha abandonat l'agricultura i aquest fet ha provocat encara més que el territori es convertís en una hiperurbanització, cada vegada més poblada per forans que, en un principi, només venien pel turisme, però que s'han acabat instal·lant. Les terres agrícoles són cada cop més residuals i, amb això, també es crea un ambient propici per la destrucció del patrimoni, com es pot comprovar amb la desaparició dels cellers cooperatius o la demolició de la muralla medieval de Forques.
0: És ben trist i deplorable que se faci desaparèixer una part de la nostra història contemporània. Bé que se podria fer de per manera de conservar aquests edificis. Com existeix al sud de la Ratlla, se podrien transformar, podrien tenir una segona vida, una altra utilitat, sense, evidentment, tenir de l'ús destruir. Són nombrosos els vilatges de la plana que ja han esborrat aquesta memòria, que, per tant, veieu el passat, però encara nos en queden uns quants, com ara a Cabestany o a Pollestres, a la vora de Perpinyà. En canvi, a Vilanova de Raú, a Bages o encara a Banyuls dels Aspres, aquell patrimoni vinícola existeix pas més.

0: El Rossí hi uneix.
1: Sense perdre de vista l'optimisme i l'esperança, ja que el turisme fa viure el territori i el fa conèixer arreu, també ha comportat canvis rellevants a la vida dels pobles. La gent amb prou feines es coneix i, per tant, s'ha perdut una essència de vida social als carrers, que abans era l'ànima dels pobles. Els costums han canviat i el territori avança sense fre cap a una saturació de gent forana que no vol adaptar-se a la zona. Més aviat, esperen que la zona s'adapti a ells. Els terrenys autòctons han donat lloc a grans zones comercials que afavoreixen una globalització del territori, acabant d'esborrar les restes del patrimoni i de la cultura arrelades a la terra. Sí, potser no és el panorama més encisador, però és el que tenim. A partir d'aquí, tocarà decidir què fem per aturar-lo o transformar-lo.
2: Efectivament, sempre se pot actuar en un sentit o un altre, però en tot cas se pot pas negar que aquell augment continu de la població planteja diverses problemàtiques. D'entrada, qui diu més gent present a la comarca, diu també més gent s'ús de la ruta, s'ús de les carreteres, amb infraestructures cada cop més saturades. Aquell boturam és ben bé espantós, m'he cal dir que és gairebé indispensable de tenir botura perquè, si no, se va pas enlloc. Per saia del vilatge, per anar al treball, per anar a crompar al supermercat, manquen alternatives. I fem referència en aquí al trin o al bus. Endemés, ara és pas evident d'atrapar un lloc per aparcar als nuclis antics dels vilatges, simplement perquè hi ha pas prou espai. I aquell ús sistemàtic de la botura per anar per tot és pas massa bo i fa dels vilatges autèntics rodals dormitoris i sense aima, o ben poca. En aquell sentit, el contrast amb el sud de l'Albera és ben significatiu.

0: canta el rosselló.
1: Com ja heu pogut veure, ens envolten algunes problemàtiques, afegint els períodes de sequera que augmentaran amb la creació de més camps de golf, com és la idea a Vilanova de Raó, o l'èxode de la gent jove a fora del territori. No obstant això, a grans mals, grans remeis. Hi ha la possibilitat de solucionar la situació, començant per tenir seny amb el proveïment d'aigua, seguit de més inversions en transport públic i menys en urbanitzar el sòl, passant per la integració dels nouvinguts a la cultura del país. Amb aquests efectes, seria més fàcil que la gent del territori es quedés i desenvolupés una manera de viure menys perjudicial i fer reviure el medi social de la zona.

0: Io, hi ha problemes d'aigua, amb la secada. Me descuidem pas de poc la llengua propi, el català, que mira de resistir, de se mantenir, de sobreviure en s'acostant a la gent forastera, nouvinguda, i hasta a la gent d'aquí, que per raons diferents l'han amagat o l'han deixat de costat. Tenim de reconèixer el rol clau de les associacions culturals del país per portar i compartir la llengua durant activitats, festes i durant la vida de cada dia. Si l'ús de la llengua és pas massa potent, el mancus s'ensenya a escola, pas a per tot, més s'ensenya a l'universitat i a estudis superiors de català, llicenciatura i màsters. I l'Oficina Pública de la Llengua Catalana, organisme públic encarregat de vetllar per la promoció i difusió de la llengua, concentra els seus esforços en enamorar nous parlants potencials. És pas sempre una tasca fàcil, me de cops hi ha sorpreses ben agradables i inspiradores.
1: La Bressola, les escoles arrels, les fileres bilingües públiques, la iniciació del català a les escoles realitzada per la PLEC, l'Associació per l'Ensenyament del Català, són alguns dels exemples i iniciatives del territori per dignificar i fer conèixer de manera útil la llengua i la cultura compartida amb la resta dels països catalans. L'objectiu és que el català esdevingui la llengua de cohesió i integració per als habitants del territori, vinguin d'on vinguin.

0: I algun cop has tingut algun problema amb un turista al fotografiar-lo que s'hagi emprenyat o...
1: De veres d'imatge o...
0: Bueno, hi ha gent que no li agrada.
2: La principal reacció que m'he trobat fent aquest reportatge és d'amabilitat. O sigui, realment vaig posar aquest nom d'un parc temàtic perquè la gent se sentia que està un parc temàtic i ets el fotògraf que li està fent la foto, que tu penses, ai, la mare, quina foto t'estic fent, amb quina situació, sobre són angulars, per tant, t'estic posant la càmera davant i és agressiu. I li feien il·lusió, inclús deien, si no ha sortit bé, repetim. I dic, no, si jo el que vull és que sigui esporàdic. Inclús alguns m'havien convidat a cerveses, hi ha una foto que està un home que és vestit de bebè. Jo estava fent una cervesa amb aquests nois perquè em van convidar. M'he trobat alguna situació desagradable en llocs d'espera, per exemple, quan estan fent turisme no, però les fotos del port, que estan 2 hores esperant un taxi, aquí la gent es posa nerviosa, saps? I ja no li agrada tant sortir retratada.
1: Però jo vull tornar a aquests homes que estaven fent cerveses. Com va ser? Et van explicar la seva vida? Et van...
2: Clar, jo estava...
1: Tu els havies de parlar, també.
2: Sí, clar, jo estava morint-me de calor. I estava caminant per allà. I jo, quan he conegut més gent fent aquest reportatge, és buscant ombres on refugiar-me, perquè feia molta calor. Llavors, jo estava caminant per allà a platja buscant situacions i de cop vaig veure aquell home disfressat de bebè, bevent cervesa d'un biberó i amb 4 borratxos. I dic, vale, aquesta foto l'haig de fer així com sigui. I aquí, en aquell món, jo havia triat un estil de fotografia. Llavors sabia que m'havia de posar dins l'acció, que fos un angular, que estiguessin a prop, etc. Llavors, sí que em van veure com marejant una mica per allà al raconet on estaven ells, com fent voltes mig dissimulant, i els va fer gràcia que portés una càmera. Llavors van ser ells els primers que em van interactuar de fes-nos una foto, fes-nos una foto. I a través d'això em vaig posar a parlar amb ells un rato, em van demanar una cervesa, vaig dir, perfecte, perquè són les 12 del migdia i porto 3 hores aquí caminant. I a través d'això ja, quan fas el xin-xin, que inclús el vaig proposar jo, vaig dir un brindis, no sé què, i aquell moment, de forma esporàdica, vaig poder fer la foto. És esporàdic, perquè no és esporàdic 100%, perquè tu estàs formant part de l'acció, però no és una foto de, ei, feu un xin-xin i espereu-vos aquí, sinó jo estava amb aquest grup de Manchester.
0: És orgànica, no? Busques aquesta organicitat, les situacions i els moments, i normalment no demanes permís, llavors, o sigui, intentes passar desapercebut, d'alguna manera.
2: Aquest reportatge és difícil passar desapercebut, perquè sí que és veritat que estàs molt a prop de la gent, no és un teleobjectiu de... al buscar situacions absurdes t'hi has d'apropar molt. Llavors, passar desapercebut i et trobes en situacions d'un noi de 25 anys caminant per la platja vestit de negre amb una càmera a la mà, doncs a mig estiu és raro. La gent diu, què fot aquest aquí? Però...
0: Vestit de negre, el detall.
2: Però sí que és veritat que...
1: Com és que anaves de negre?
2: No, jo és que és com el meu uniforme de treball, com em sento còmode amb una samarreta negra, si no faig pitjors fotos.
0: Clar, l'estiu això perjudica.
2: Saps com els futbolistes que es fan la creu quan surten al camp? Doncs jo vaig a sortir amb samarreta negra a fer fotos.
3: Gris Mig, el podcast del Menorca Dog Fest. Amb Àlex Arroyo i Joao Borges. Escolta el capítol sencer al web radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes, al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: fas, pues necessites memòria.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
2: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits,
1: preparats. Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
2: En el sol s'obre, cares millor, amb un somrís de la...
3: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
4: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no es veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit era la 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sis, i si me diguessis de baix de tot fins a la cúpula de dalt, pues, lo millor 8.
1: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Ràdio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou Maquetes a Ràdio Far. Jo som en Pedro i avui us duc una entrevista per via telefònica, via WhatsApp, a Menorca i Eivissa, amb en Frank, és el cantant i és líder de Pal de Gall, de la banda que potser està fent més renou últimament a Menorca, fent coses més interessants i tenim més projecció per ahí. Vull dir que gent que està molt d'actualitat, però que no vull xerrar amb ell de sa actualitat, perquè m'ha quedat sempre mirant per enrere, i volia xerrar amb ell dels seus primers passos en sa música, en diferents formacions dins el heavy metal. El seu primer grup és d'Àngel de les Tinieblas, sense anar més enfora, vull dir que ja us podeu imaginar que bossa nova, no, que no feien aquesta gent. Còlera, Crític, bueno, diferents formacions, bàsicament, amb sa mateixa gent. Ell mos ho explica en aquesta entrevista, però abans d'escoltar aquesta entrevista que vaig gravar amb ell, escoltam un tema de les primeres gravacions de Frank amb aquestes formacions, un tema que es diu Messias i que sona així.

0: Idò, hola Frank, des d'Eivissa, gràcies per acceptar la telefonada de Maquetes. Com estàs?
1: Molt bé, tio, molt bé. Mira, content que m'hagis telefonat, la veritat.
0: Què tal a Eivissa? Hi ha molt de heavy metal per allà o no gaire? O no tens
1: temps
0: de veure res per allà?
1: La veritat és que no he tingut gaire temps per mirar gaire, saps? Però me penso que heavy metal no hi ha. Hi ha molta discoteca.
0: Molta discoteca, això sí. Però bueno, hosti, hi havia un grup, ara no m'hi havia pensat. Hi havia un grup, després m'averiguaré, hi havia un grup que estava bastant guai. Eivissa que se fotien heavy, però no... No,
1: segur que sí. De fet,
0: sí.
1: L'altre dia estava per aquí... Vaig anar a Sant Olària, vale? Van anar a fer cap de setmana... Bueno, van anar a fer dissabte així a Sant Olària, fa una volta, i vaig veure que, bueno, que teníem muntat un concert d'aquest amb un escenari bastant guapo i sonava un grup de rock. M'ho vaig mirar quin grup era, no me'n recordo, no t'ho sé dir quin grup era, però vaig mirar i era un grup bastant potent, i era d'Eivissa.
0: Sí, no, jo de l'època de Power Trip hi va anar bastant, perquè la connexió amb en Toni, que és mig vicent que ell, i hi ha grups, hi ha músics, hi ha grups bastant guais allà, però estan un poc amagadets, davall de les discoteques surten grups a vegades, però és com si estiguin enterrats, tio, el primer que veus és una altra cosa, a Eivissa, tio.
1: Sí.
0: Pues ja veus. Però bueno, bé, ja tindràs temps, ja te passaré ja qualque referència per allà. Escolta, Frank, és cantant i és líder de la banda Pel de Gall, que avui dia pues, estan molt d'actualitat. Jo, com que ja sóc un poc un insider, tinc contactes, conec un poc de gent de Pel de Gall, sé que esteu armant moltes coses, però encara no es pot dir res, per tant, no he vingut avui a xerrar de Pel de Gall, perquè Maquetes no és un podcast d'actualitat, ni molt menys, sinó que em fa ganes, pues, xerrar dels teus primers projectes, dels vostres primers projectes dins la música, dels teus primers grups, del grup Àngel de les Tinieblas, Còlera, i aquest tipus de grups que vas muntar quan començaves, és un poc s'excusa perquè tinguem una conversa sobre un pot de música. Abans de començar, quantes és aquell moment que dius jo vull ser músic, jo m'agrada ser música, jo vull començar-me a tocar una guitarra i potser cantar? Com te piques verent tu de rock and roll?
1: Hòstia, no ho sé. Bé, primer de tot, donar-te les gràcies, la veritat, perquè joder, quan me vas dir, tio, mira, tenim això... Bueno, jo ho sabia, que feies el programa aquest,
0: sí.
1: I ja m'hi he vist qualcun. I quan m'has dit, me va fer il·lusió, bàsicament, perquè, cony, me vas obligar, en certa manera, a cercar coses antigues, saps?
0: Sí,
1: que jo no tenia res.
0: És el que sol passar, quan fos telèfon, tothom es posa com, ostres!
1: Exacte. I va ser allò, vale, vaig a cercar, no? I vaig trobar coses que dic, hòstia, tio, ara me'n recordava, no? I quan t'ho vaig sentir, doncs m'ha fet molta il·lusió. Vull dir que, això, moltes gràcies.
0: Bueno, sí, vull dir, ho podem contar a l'audiència, la cosa va sorgir, jo estava fent ordre entre els meus arxius de trastos i cartells i coses que tenc, i vaig veure un cartell de Males Artes, amb Còlera, d'un concert a mitjorn, devia ser el 2003 o 2004 o alguna cosa així, i te vaig fer una foto i te la vaig enviar i dic, tio, han de fer un podcast, saps? I
1: va ser en aquella època mos van talonejar un parell de vegades, nosaltres flipàvem amb altres.
0: Bueno, però nosaltres també, han de cap. Però bueno, no mos adelantem. No te'n recordes d'allò de dir, hòstia, veure un grup o veure alguna cosa i dir, hòstia, jo vull tocar la guitarra o com va aquesta cosa?
1: La veritat, la guitarra la vaig començar a tocar a l'escola. Mo mare tenia una guitarra, així, una guitarra espanyola. Supos que com ha començat el 90% de les persones sonant guitarra, que tenen una guitarra per cada una.
0: Admira d'aquestes barates.
1: Sí, totalment. Feta pols, i l'agafes allà un dia i comences a rascar, no? I bueno, vaig apuntar allò, activitat extraescolar, com comença tothom, no? Un poc, en certa manera, quan era, no sé, a primària. Vull dir, tal vegada anava... tercer de primària, segon de primària...
0: És que Ciutadella començava prest a tocar.
1: Allò que la guitarra és més grossa que tu, quasi, saps?
0: Sí.
1: I bueno, i la veritat, se m'ha donat bastant bé, vull dir, se m'ha donat bastant bé, que vaig aprendre bastantes coses molt ràpid, no? El típic, en dos dies ja sabia fer un parell de cançonetes, ja lligava acords, no? Bastant d'això. I bueno, i a partir d'allà, amb uns quants de xavalillos també de per allà, que tenien un o dos anys més grossos que jo, i vam fer un grupo d'allò amb guitarres espanyoles i en caixes de cartó, no? Allò per fer la bateria i això, i van començar a sonar un poc així. I, sincerament, jo m'olava molt el rotllo. Vull dir, allà, allà ja me vaig començar a fer pas mentals d'aquestes rotllo, uah, tio, com molaria sumar davant tota gent i tot això, no? És a dir, que devia tenir, sé quants anys, tio, però què tens quan vas a tercera de primària? És que som
0: 8 o 9 anys, tio.
1: 10 anys, ja veus. Saps, allò? Sí, sí, vull dir, m'agradava molt, m'agradava moltíssim. El fet que també d'anar allà i ensenyar i això m'agradava molt. I, bueno, i quan li van començar a posar un poc més de cara a lluix va ser ja assistitut, no? Que, que m'haig trobat amb un superamic meu, que és quasi com un germà, que és amb en Fran Torres, que ja van començar ja a tocar guitarres elèctriques i això.
0: Vaja, és ben franc.
1: Va comprar la típica guitarra elèctrica, aquella guitarra Pro, saps? Arial Pro,
0: Aria Pro, sí.
1: Sí, un Arial Pro 2, crec que era, una cosa així. Un trasto que t'hi cagues, però bueno, ho feia renou, no? Posaves allà el bafle tot i ja sonava, l'hòstia. I...
0: On te l'has comprat, la guitarra aquesta? L'has comprat a Menorca, te'n recordes?
1: Me la vaig comprar a Menorca, me la vaig comprar... hòstia, com es deia? Hi havia...
0: A Ciutadella.
1: No me'n record com es deia la tenda aquella. Me la vaig comprar a Ciutadella. Hi havia dues tendes. Hi havia dues tendes de guitarra de Ciutadella. Me la vaig comprar... És que no me'n record com es deia la tenda.
0: Deia... Curiositat d'aquella època.
1: Sí, és que no me'n record com es diu el carrer, tio. Som molt dolents, jo, pels noms. És veritat.
0: Vas estar a Sibis, sí. No te recordes de res, ja, tio. Estàs...
1: Sí, deu ser això, no? Si la noche me confunde. Sí. No, tio. És, no ho sé. No, bueno, ho sé, és, no me'n record com es deia. Però, bueno, una tenda de Ciutadella la vaig comprar. Sí. I tots la van comprar allà. Me la van comprar quasi igual, saps? I van començar, bueno, això, a fer renou. Allà mos molaven, bueno, pues, els grups que li molaven tothom en aquell moment, no? Metallica, Iron Maiden, no sé què...
0: Se són els 90, són dels anys 90, no? Llavors, al final dels anys 90, mitjans dels 90, és alguna cosa així, sí, per posar-te un text...
1: Jo som del 87, és a dir, compta això, 12 anys, sí, quasi 2000, quasi.
0: Genial. Sí.
1: I època Brave New World, això, no?
0: Brave New World, ostres, tio. Sí.
1: Clar, devia ser aquella època, no?
0: El meu primer concert dels Maiden, sí. El meu primer concert dels Maiden va ser allà. Encara no tocàvem males artes, gran, jo, tio. I vosaltres hi éreu, també, o no?
1: M'agradava molt. No, jo m'ho tocava un pot de jove.
0: Ja, jo era un pot jovenat, també, però m'ho van deixar anar. Hòstia, que guai. Oh, quin
1: record. Jo el primer concert d'Iron Maiden que vaig veure... Jo, clar, jo tenia 16 anys, però ja el vaig veure... Me penso que era aquell... Hòstia, com es deia, tio? Es Dance of Death o cosa així?
0: Ah, sí, següent disco. Sí.
1: Sí. Buah, jo penso que va ser el primer concert que vaig veure, que va ser allà a Badalona.
0: En el Olímpic de Badalona, sí.
1: L'Olímpic de Badalona.
0: Jo no hi era, no hi va ser en aquest, però sí, me'n recordo.
1: Va ser aquell, el primer concert que vaig veure d'Iron Maiden.
0: Que guau.
1: Sí. I, bueno, i això, i van començar a sonar temes, i, bueno, el típic de prenir els puntejats, i això, i començar a fer un pot de tècnica.
0: Tu tocaves guitarra, llavors, eh?
1: Sí, amb en Goofy.
0: Vale. Anaves a classe amb...
1: Després amb el grup, després m'haig passant el baix.
0: Això és, això me'n record jo. Sí.
1: Jo m'haig passant el baix perquè també sonava i cantava a la vegada, saps?
0: Des del principi és el cantant, tu? Va sorgir així o no?
1: Des del principi vaig es cantant.
0: Ole, sí. No està mal. Vull dir, ja volies tu i ets frontman des del començament i a repartir allà.
1: Sí, sempre he estat, amb els projectes que he tingut, sempre he estat cantant. Sí.
0: Mira.
1: I bueno, i la veritat és que van començar a fer temes i molt ràpid van treure 4 o 5 cançons així, bueno, és a dir, de quan tens 13 anys, 14 anys, és a dir, que ja estàvem prou bé per aquell moment, i me'n record que van fer com una maqueta, però la maqueta aquesta la vaig trobar dos temes pels que et senten molt malament, però nosaltres, amb dos collons, la van vendre la maqueta aquesta, sí, l'institut.
0: Hola.
1: Sí.
0: Ai, com és que no tinc aquesta maqueta? Putes, jo no la tinc, no sé.
1: En CD
0: o com?
1: Amb un CD era ja. El típic allò que tenien les gravadores aquelles de CDs, saps que tothom tenia una gravadora de CDs a casa seva?
0: Sí.
1: I feien les còpies nosaltres allò que pujaves així amb els MP3 directament, és a dir, no eren ni qualitat bona, saps? I
0: com ho vau gravar, això?
1: Això ho van gravar amb un multipistes del Conco d'en Torres.
0: Ostres,
1: que... I tota la vegada, saps? Vull dir, allò en plan, amb un micro a la bateria
0: i morir, sí.
1: Pan-pan. Clar. És a dir, autèntic, verdaderament.
0: Sí.
1: I va quedar... Bueno, va, me sentia com el cul, però va quedar bé, tio. Van quedar contents en aquell moment.
0: Que guai, ostres. Sí. I vendre còpies de CDs a l'institut, tio.
1: Van vendre còpies a l'institut. I sé que em van vendre unes quantes. Teníem un dibuix d'en Sergio, en Ben Hart, que era el bateria.
0: En Sergio? Sí.
1: Exacte, i et va fer un dibuix així, que era, era l'Àngel de les Tinieblas, que va fer com un dimoni, és que no ho sé, tio, no ho tenc, però era, és a dir, evidentment tenia que sortir un dimoni o coses.
0: Clar, és que si no, dimonis no, per què?
1: I, exacte.
0: Quina formació éreu, Frank? En Sergio, en Fran Torres, tu?
1: Exacte, jo, i després n'Esteve Mesquida, que era l'altre guitarrista.
0: Esteve Mesquida, l'altre guitarrista, no me'n recordo, que no el tinc, no
1: el present. Sí, sí, ell només ha sonat amb nosaltres.
0: Sí, no?
1: Quan ho van deixar, sí.
0: Vale.
1: No he tingut més formació, sempre va sonar amb nosaltres, ell. I érem això, els dos guitarristes, ells, jo et sonaves baix i cantant, i en Sergio a la bateria.
0: Que guai, que guai. I ja feu alguns concerts, no?, en aquesta època vau començar a fer alguna
1: cosa? No sé quin curs vam fer el primer concert de tot. El primer concert, me'n record que el vam fer a la plaça dels Pins.
0: Ok.
1: I va venir bastant... Bueno, lo típic, no?, quan tens aquella edat, que ve,
0: sí, sí, ve tothom.
1: Institut, saps?
0: Ve tothom, allò, ve gent a veure abans que fas en plan B i gent a veure que fa abans de que me puc en foto dilluns a l'institut d'aquest tio, no? Sí, sí.
1: Sí, total. I va venir tothom i allò, lo típic, allà que graves, van venir, perquè en aquell moment encara els mòbils i so no hi eren, saps?
0: Clar,
1: van venir amb una càmera de vídeo, allà ho van gravar i tot, i bé, un espectacle. I nosaltres allà mos creiem els putes amos del món, saps?
0: Bueno, però és que ho éreu, tio, un moment, pues, ja que sé, ho ets, tio.
1: En el moment no que allà així, que veu ser gent, allà que crida i no sé què, i tu, clar, el primer concert que fas allà amb 13 anys, amb 14 anys devien tenir, o cosa així, clar, tu flipes, saps? I allò, sentir la guitarra que fas així i que sona per una PA d'aquesta forta, i això...
0: Quines sensacions, tio, ja veus.
1: Sí, és que era molt guai, era molt guai.
0: Ojalà tornar a sentir per primera vegada aquestes coses.
1: Sí, la veritat és que a vegades ho trobes a faltar, coses d'aquestes. Ara te fitxes en merdes i no valores verdaderament el que estàs fent, no?
0: Ja veus, ja veus. I devia ser llavors quan van començar, quan tu començar a tocar amb les artes, vam coincidir moltes vegades amb el meu grup, no? En aquesta època. Jo recordo un concert en el claustre, del claustre del Carme d'Amó, una cosa d'institut que sempre fem, alguna cosa així, o no sé si nosaltres presentàvem el disco nostre.
1: Jo recordo en el concert que pot ser que vingués un grup de Mallorca també, o
0: un grup de Mallorca? Sí, no me'n record.
1: O no. Jo me'n record que una vegada van sonar amb altres i després hi havia un altre grup, no sé si era de Mallorca, però no era de Menorca, això segur, era de fora.
0: Ah, ostres.
1: I era un concert que havien fet en el claustre. Això va ser el concert que van sonar en altres. O m'estic liant ara.
0: No sé, pot ser que sí, perquè en el claustre fan com un o dos cada any. Pensava que era amb el Fàrtic, aquest concert, mira què t'ho dic, però es veu que no.
1: Hòstia, pot ser també.
0: Que aneu allà amb en Nacho, amb en Wishes, tot Déu, vosaltres allà, i me record, bueno, clar, no sé si en Aram us va descobrir entre cometes en el nostre entorn, uns niñatos de Ciutadella que toquen de puta mare, que diuen Àngel de les Tinieblas, que ja saps, no, va ser com, sí, va, que vingui.
1: Sombrers, no, era...
0: I va, que vindran a tocar el bolo que tenen nosaltres, tal, no sé què, i me record que en el cartell vam posar la joven promesa del heavy menorquí o algo així. Mira, si era per flipar els nosaltres, que ens pensaven que...
1: Hombre,
0: era,
1: sí.
0: Anda,
1: és a dir, nosaltres havíem flipat, eh?
0: I me'n recordo, bueno, de fer la prova i quedar major en plan, un Déu, més mal començar a practicar perquè els putos niñatos aquests venen fort. Sempre, primer voltros, després el Fàrtic, eren mancos aquells també en les guitarres. I després quan sortien altres, tio, sí. I crec que aquell concert va ploure o alguna cosa així, van anar abans d'acabar o alguna cosa així, no me'n record. Me sona que aquest concert era amb aquests grups, però pot ser que aquest concert amb els mallorquins fos una altra, però me'n recordo això, de veure-vos a tu, que el baix era més gros que tu, perquè et dius de la guitarra, però el baix també te quedava.
1: Baix encara més. Sí, ben estirat allà, mans ben oberta.
0: I després, sí, és bona que tocava de puta mare, que feu ja temes propis, que sempre des del principi vosaltres feu, i feu algunes versions des Maiden, pot ser, també, o no?
1: Sí, fèiem un pot de tot. És a dir, la primera època va ser un poquet més el que feia tothom, no? El típic que feies allà, qualque cançó d'Iron Maiden. Sí que es va que no anàvem a cercar la típica, saps?
0: Claro,
1: cançons... Sí, però bueno, la típica, no ho sé, tio, jo què sé. Me'n record que fèiem Clansman... d'Iron Maiden.
0: De Clansman, després, a favor, aquesta.
1: De Clansman.
0: M'encanta aquesta puta cançó. Mira que aquestes de s'esquina són les típiques, però me flipa. Amb el cantant flac, aquelles espatilles. Sí.
1: Sí, sí, tio, ja.
0: Ja, però bona, és
1: ara
0: molt bona.
1: Ara la fan en directe, no? Però és molt bona, tio.
0: És molt bona, tio. The Clansman.
1: Sí, sí. És que el disco aquell, és a dir, és de Clansman, tio, l'època aquella, jo considero que van tenir coses bones si no fos pas cantant, tio. Però
0: el cantant era un pasguato total, tio. És que fotia una ràbia.
1: Sí,
0: tio,
1: clar, és que no encaixava, no encaixava. Però hi va haver, no sé, aquella època de disco, jo hi va haver un parell, hi va haver aquesta, Sign of the Cross, també.
0: Sign of the Cross, hi ha Man on the Edge, del disc anterior, també, que aquesta anàrem li agrada molt i la volia fer en directe,
1: que també estigui guai.
0: Hòstia, visc es Maiden, tio, clar que sí, joder.
1: Sí. I doncs, sonàvem a so, i després em fan passar un poc més coses més dures, saps? És a dir, a mesura que anàvem seguint més vells, bueno, més vells, mos anàvem faguent més grossos, més vells, no.
0: Encara no ho sonen bé, no?
1: Exacte. I mos fèiem allà, bueno, un poc més rebels, no? Van començar a escoltar més Pantera.
0: Ja. Però també el que pigava en aquella època, també, en aquella...
1: Sí, Pantera, Death i tot, tio. Me'n recordo que estigui molt viciats d'escoltar Death. Sí, de fet, el grup, el que t'he passat de música un poc, allà es nota bastant d'influència de Pantera,
0: Death,
1: Fosc, Slayer i tot, saps?
0: És que és molt fan de Death i vam estar xerrant de Death també una bona estona en les maquetes de Sanciscus Moix, tio, que no ho diries mai.
1: És que n'hi ha uns quants.
0: Però, bueno, i jo me'n recordo d'en Wishes també, diguem-me, tio, has d'escoltar Death, tio, que no sé què, oh, Death, no sé què, fliparàs, i flipants.
1: Sí, me'n recordo d'en Wishes, era molt fan també, si no recordo malament, en Montes també era bastant fan.
0: En Montes també.
1: Sí. Hombre, vam, és que era... No sé, tio, era música molt visceral, saps? És a dir, feien... Era molt bèstia, però a la vegada feien el que els sortia dels collons, tio.
0: Sí, fa molt tècnic, saps? Molt... joder, música complicada, Déu-n'hi-do. Sí.
1: Música molt complicada, però, no sé, era un rotllo totalment diferent, jo què sé, a Dream Theater, no? I
0: correcte.
1: Dream Theater és un grup que jo m'agradava molt, no? Però allò era més... no sé, molt més acadèmic, no? Allà era més puta.
0: Tu has dit, acadèmic, sí, més servir les normes i Death era més en plan, ara veuràs el que faré, ara no t'esperaràs gens i veuràs que
1: fotré. Jo crec que a vegades es basaven més en moure-se damunt patrons que no damunt compassos, saps? No sé si m'explic. És a dir, cercaven com un riff, sí, i a partir d'allà li fotien i dius, dios, que me'n recordo a vegades per fer temes, saps? I era en plan, hola, quin compàs és això, saps? Que ni siquiera ho trobava. I dius, no, aprenit la línia aquesta des baix, i això se repeteix, i aquí damunt, aquí venen els tocs, saps? No sé, tio,
0: que grande, que grande, que grande.
1: Sí, però era molt guai, perquè bueno, era l'època aquella de... No sé, tio, allò que te pilla en 15 anys i 16 i te piques en plan a veure qui corre més, no? En seguir terra, a veure qui fa més notes, o... No sé, hi havia els de l'escola que es picaven allà a veure qui guanyava amb els GTA, saps?
0: O qui fa més xupitos de dalt.
1: Tony Hawk's, saps? I nosaltres mos viciàvem allà, abans qui feia més punts, me'n recordo, amb nostres col·legues mateix. Sí, sí. I nosaltres mos viciàvem allà abans qui corria més, no? En seguit era qui feia més. No?
0: Sí, hi ha aquesta cosa que no sé si avui molta gent ho experimenta, que era... No són tribus, però bueno, veies qui fan esport i després hi havia els altres, que és qui en vez de divendres vespre anar a entrenar a futbol i després anar a intentar fotre un polvo, doncs érem els qui els divendres vespre anàvem a ensenyar amb el grup i intentàvem després anar a intentar fotre un polvo, que tampoc mos anava gaire bé, però mos passàvem passàvem els divendres en el local d'assaig, allà, ensaiant i traient aquesta cançó i cercant nous reptes i aquest tipus de coses. Me sona molt en aquesta... On t'ensenyàveu, Valdus, a Ciutadella?
1: Nosaltres vam ensenyar a diferents bandes. Primer vam començar en el taller de son pare d'en Torres.
0: Que guai. Una puta cotxeria, clar que sí.
1: Sí, tenia com un altillo i estàvem allà dalt i de puta mare, vull dir que imagina, però un taller, una nave, vull dir, retombava que no vegis, saps? Allà. Sí, t'ho imagina't allà, una nave i tot descontrolat, allà, pa, sonant Death, imagina't, tio, no senties res, però nosaltres xalàvem. I després van ser dels primers grups, per no dir primer, quasi t'ho diria, que van anar en els locals d'en José Miguel, de Ciutadella, quan ens va fer.
0: Sí.
1: Aquells que són de llenya, saps?
0: Sí, ens allà d'allà.
1: Exacte. I doncs nosaltres em penso que van ser, si no el primer grup, el segon, vull dir, van ser de lo primer que van anar allà. Bueno, de fet, van veure com es feien els locals aquells.
0: Sí, saps? Es va, me'n recordo que en José me'n contava que estava fent això i deia, estàs loc o tal, no sé què, mira, encara funcionen. Vull dir que...
1: Sí, totalment, tio.
0: I un servei que fan, tio, ja veus.
1: Mira, joder, tio, això te volia dir. Des d'aquí, reivindicar, tio, que m'assembla desastrós, i t'ho dic en sèrio, m'assembla desastrós que no hi hagi locals d'assaig en sèrio, bons, saps? Que estiguin bé, tio. No, és bé. Per exemple, Ciutadella o almenys nuclis urbans un poc més grossos. Ja. Em sembla desastrós que no hi hagi alguna cosa, no sé, tio, de l'Ajuntament, que impulsi una cosa així. Jo he viscut a Barcelona, vaig estar a Sant Joan d'Espí, aquí sí. A Eivissa, per tot n'hi ha de locals.
0: Correcte.
1: Per tot hi ha locals, sí, tio. Sí, saps? Sí, que vas allà, pagues un tant, un preu supersimbòlic, I pots ensenyar, tio.
0: Sí.
1: I a Menorca me sembla desastrós, verdaderament, que això no hi sigui.
0: A Menorca, saps? Si no és de sa banda de música o qualsevol rotllo de què, no vals per res, tio, o que sigui, o clàssic, o sa música rock and roll està molt, molt maltractada. Potser que també culpa nostra dels músics que no ho sabem organitzar mai i no sabem fer reivindicacions, però jo crec que està també, super, super maltractada en aquest sentit. I, disculpa, entona el meu culpa, perquè tu també, pues, com jo fa anys que estàs darrere so i sempre he hagut intents de fer associacions i no sé què, i això mai funciona. Perquè són quatre i malavinguts.
1: Ja.
0: Però és cert, tio, que sembla mentida que no hi hagi, no sé, vull dir, mira que un local d'assaig és quatre parets i quatre enxufes, i ja està, tio, el més ho posem nosaltres, però dona-mos això, tio, saps? I una clau, i ja mos gestionem nosaltres mateixos, mos posant d'acord per no molestar vecins, és que és superfàcil, però no ho volen fer, no ho volen fer.
1: No ho cal d'entendre. Supos que pel que dius tu, també, perquè els músics també estem molt desorganitzats, o per el que sigui, però, tio, hi ha molt de música a Menorca, hi ha moltes bandes, hi ha molt de grups,
0: correcte,
1: hi ha moltes formacions, correcte, que no saben on putes ensenyar, i al final sempre tothom acaba ensenyant allà mateix, però tots són puestos privats,
0: sí,
1: saps?
0: O sí, que sí,
1: un,
0: sí, sí, sí,
1: o
0: sí,
1: perquè
0: sí.
1: Un s'ha muntat un estudi ell, o per el que sigui,
0: ja.
1: Però...
0: Ja.
1: Però no sé,
0: m'assembla la reivindicació. Sí. Estic super d'acord amb tu, que sembla és vergonyós que Ferreries, per exemple, que van tirar el local, bueno, quan es pampa la galla, algun assaig heu fet allà en el local de Sony Slaus, sí, que ja no existeix, i ja no hi ha locals d'assaig, ja està, ja ho té, ja no s'ha d'anar a qualcú, o algú, que allò era d'en Pere Maria, vull dir que no era de ningú més, no era de l'Ajuntament ni res, però era com el local d'assaig de Ferreries, on ho gestionaven tots, sí, va anar a tothom, però mira, sembla mentida. Però bueno, bé, no m'ho deprimi gaire, m'es present, tornem en el passat, Àngel, les tenim, es converteix en còlera, com és que es converteix en còlera? Perquè sí o... Okay.
1: Jo crec que, a part de que quan us van fer grossos, suposo que us va semblar cutre, ja és nom.
0: Què coi que dius, home?
1: No t'ho sé dir, tio. No t'ho sé dir. La veritat, perquè van canviar. Jo crec que perquè van canviar de música, també, un poc. És a dir, suposo que antes fèiem així més rotllo, no és heavy, que ell més... El que xerrava antes, no? Més Iron Maiden.
0: Més classicot i tal, sí.
1: Més classicot, i després tal us van tornar... un poc més durs, i vam posar còlera. Vam incorporar un altre guitarrista en aquella època, en Marc Gornès, que ja no està entre nosaltres.
0: Ah, Marc, es va, tio, Marc, el cel, sí que es va. Sí, que ell va pujar tocant nosaltres un parell de vegades amb les artes. Van tocar, no sé si tu també, van tocar Fear of the Dark, des Maiden amb ell, o alguna cosa així.
1: Pot ser, tio.
0: Ara m'ha vingut en el cap, sí.
1: Era molt bèstia, tio, la mà esquerra que tenia.
0: Sí,
1: brutal,
0: sí, joder, ja veus.
1: Sí. Era increïble ja quan sonava.
0: Ja veus. Éreu tres guitarristes, llavors? Ell...
1: Sí, eren... Clar, tio, Iron Maiden.
0: I... Ara? Ah, que sí?
1: Sí, clar, podíem fer puntejats de tres veus i de tot. Era
0: i de veus, ja, sí, anda, que no.
1: I vam incorporar ell i vam estar un parell d'anys amb ell, ben bé. És a dir, sonant...
0: Sí, que es va. Còlera, ja que dic, és un nom que m'agrada més que de les tinieblas. Còlera estava guai, com a nom, la veritat és que és xulo.
1: Còlera estava guai, sí. I va ser l'època aquesta, sí, que van sonar més amb en Marc.
0: Ok. I seguíeu fent alguns bolos per Menorca, bàsicament, no vau arribar a sortir amb aquest grup, o sigui?
1: Sí, totalment, home, en aquella època sonàvem...
0: Bolos d'institut i el que surti.
1: Bolos d'institut, el concert aquest d'Espins que es feia, que es feia quasi cada any, sempre hi sonàvem, o cada dos anys, que sonaven nou, i després qualque concert que podien sonar talonejant amb les artes...
0: Tu diguis talonejant, home, si estan junts ja està.
1: Bueno, talonejant. Sonant...
0: Seran junts, primer voltes, però nosaltres ja està.
1: Exacte, sí, però bueno, cony, jo què sé. És a dir, veníem allà i nosaltres brutal.
0: Sí.
1: I això és el que sonàvem un poc, que tampoc no hi havia molt més.
0: Ja veus.
1: Que tampoc ara tampoc no hi ha molt més, saps? Vull dir, per sonar...
0: Ara no, tio.
1: En aquella època i ara, saps?
0: Per un grup així, menys, ja veus, tio, no tinc ni idea. Sí. Si un xaval es monta en un grup, primer no troben local, després on toquen, tio, se'n van a... a Sabó i a Ducas, que ens diràs, no, no crec que... No sé, no sé, ho tenen complicat, els grups així...
1: Sabó i es Dylan...
0: Sí, sí, Soia. I ja està, i dura de comptar, perquè si...
1: Estols, Estols en el seu moment,
0: Estols en el seu moment, sí, sí, però Estols ja
1: no existeix. No, pot sonar amb Estols, sí que es va, m'he deixat Estols.
0: Estols, també vols sonar Estols, qualque vegada?
1: Clar, sí, sí, sonar amb Estols, me'n record que van sonar, ara ja es pot dir, perquè supos que ja ha passat molt d'anys i ja no passa res, van sonar Estols que no podíem entrar Estols.
0: De podíeu estar entre Estols de què?
1: És a dir, no tenien sala per entrar Estols,
0: ah, vale, però vale. Estols. Bueno, bé, però llavors sí. Era més laxa. Si en Xavi, per exemple, m'ho contava que tocava
1: bueno, Estols... Però, sí, sí, però me'n record que era això, saps? I me'n record que la gent, clar, venia Estols, allò, i Estols els concerts feien a partir de les 12 o com
0: sí,
1: si
0: sí,
1: els concerts,
0: saps?
1: Ja les feien a les 10, les 12 per amunt. I ja veus allà, mos veies a nosaltres... cinc niñatos allà sonant dins la cova que ells foten crits i la gent d'Estols, que ja saps un poc que se movia per allà.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, no, ja ho deia.
1: I molt guai, era molt guai, Estols.
0: Estols era molt guai. Estols era molt guai, sí, sí. Jo crec que entre vosaltres i nosaltres vam contribuir a que potser quasi caigués baix allò, perquè vam fotre molta canya allà dins. Jo no sé, pensava que baix, però sí, sí, sí. Quina passada. I res, aquesta formació amb Còlera, després vas dir que es converteix en un... que torna a canviar el nom, no? O com era això?
1: Torna a canviar el nom, sí, en Marc se'n va... I després ja canviant definitivament, que són un poc els temes que t'he passat...
0: D'aquestes darreries, sí, sí, sí, sí.
1: Sí, que ja es va convertir un poc en heavy, però molt dur, però molt experimental, també, saps? Sí. Faguent coses rares, és a dir, va ser un poc, no va fer el que m'ho sortia dels ous, xerrar malament.
0: I aquí ja teníeu 18 anys, es pot xerrar malament, no? Això no m'escolta ningú, no, pareix, pena, tio. Sí que escolta
1: alguna gent. Potser feien el que m'ho sortia dels ous,
0: sí, directament. Sí, sí, sí.
1: És a dir, que fèiem un silenci... de quatre compassos i es pot enganxar amb allà, doncs ho fèiem, tio, saps?
0: Que guai.
1: Coses rares.
0: Està molt bé. Vull dir, aquesta època, quan t'és igual tot, i doncs vaig a fer la cançó més rara que sigui, després, doncs, potser si no l'escolta ningú, doncs m'és igual. Tu, escolta, jo faig el que tinc dins i que experimentar. Sí, sí, sí. En aquesta època teníeu ja 18, 20 anys o alguna cosa així, o encara éreu pre...
1: En aquesta època va ser

0: de ella.
1: Ostres, però no cal que és un moll, però no bé.
0: Puf, està xerrant de bateria top.
1: Vale.
0: Si me sent estiu, es posarà vermell, però és la veritat. És a dir, està xerrant, sona amb gent molt top del mundillo.
1: Ajà, ok, però se'l tenc jo, potser pel meu radar, perquè ara no caig, però no bé. Va, genial, llavors. I ho va gravar a Barcelona, no?
0: I sonava amb ell, quan ja fèiem allà per experimentar, les nota molt, i a vegades ja... Hi ha moments que cada un va per la seva banda, però a la vegada s'ajunta i era molt guai, tio. Allà vaig aprendre moltíssim.
1: I els temes aquests estan gravats a Barcelona o a Menorca?
0: I els temes aquests estan gravats a Barcelona, a un local que teníem, si no record malament, a Hospitalet.
1: Olé.
0: Que hi anàvem allà dissabtes matins. Sí, i...
1: Quin palo ensenyar a Barcelona. Quan t'he hagut d'ensenyar per allà, és un palo només de tu trastos per amunt i per avall. Era un palo.
0: Bueno, teníem un local que el van llogar nosaltres, eh?
1: Ah, vale.
0: Teníem els trastos nostres. Sí, ho teníem tot allà, me'n record. Guai. Però era un local, uf, allò sí que era underground. Me'n record que entràvem per allà, hi havia gent que dormia allà a la porta, saps? I nosaltres, clar, acabats d'arribar aquí de Menorca, saps? Allà a Barcelona, veure un tio allà que dorm, que l'és de saltar, saps? Allò per entrar. I li van fotre foc, tio, en el local aquell.
1: Li van fotre foc? Com es donen els locals aquests de l'Hospitalet?
0: No me'n record, tio. No me'n record. Estiguen a Bellvitge.
1: Bellvitges, que jo me sona d'ençà, hi ha un local de Bellvitge, sí, també. Qualque dia.
0: Sí, n'hi havia bastants.
1: Sí, nosaltres quan teníem bolos fora amb les artes venien ara un dia antes o alguna cosa així, fotíem un assaig i després fem el bolo o alguna cosa així, i me recordo anar a Bellvitge a ensenyar, vull dir que potser seria perquè a voltes mos donéssiu el contacte o alguna cosa. Hòstia, no sé què es fotés.
0: Això no eren locals d'aquests que hi hagués, és a dir, no eren els típics locals que hi havia locals per hores ni res, no? És a dir, era un soterrani d'aquest que hi havia quatre habitacions d'aquestes mal fetes.
1: Vale, pues no, llavors altre, sí, era per Poble Nou, la bàscula també, i sí, un altre més. Sí. Bueno.
0: Allò era un altre rotllo, és a dir...
1: Ja vaig.
0: Diguem que si haguessin vingut les nostres mares allà i veiessin on estàvem ensenyant en aquell moment...
1: T'agafa de sorar i de... Niña, sí, estudiar, niña.
0: Sí.
1: Pues que guai, aquest repàs a la teva primera carrera de Frank, d'Espelagall, que supos que aquesta darrera formació, com us deu crític, no?
0: Sí, mos deien crític.
1: I és un poc el que dona pas el que serà pel de Gall, el teu projecte principal a partir de llavors, o encara que faltarà?
0: No. De debò no.
1: Vale.
0: Bueno, vam. Jo crec que tot serveix, saps, per saber, per agafar coses bones de lo que has fet i coses, i per saber també el que no has de fer després més endavant.
1: Sí.
0: Exacte, de tot aprens, no? Per saber el que has de fer i el que no has de fer un poc en certa... Bueno, vam, per saber, ningú sap el que ha de fer, no? És a dir, ningú té la clau de saber quin tema has de fer o el que sigui, no la té ningú, saps? Però sí que és cert que en aquella època, és a dir, després de fer aquest punt que t'he dit, que era un poc que va ser més experimental i tot, doncs, bueno, mos van separar com a banda. No sé molt bé per què, jo crec que simplement va arribar al final tot i jo vaig començar, doncs, bueno, vaig començar amb el projecte amb Pol de Gall, després amb Nerni, que compartíem pis allà a Barcelona.
1: Que vaig començar a viure amb ell.
0: Exacte. I vaig començar a fer, bueno, ell m'ha donat un altre punt de vista i tot això també de... I diguem que jo me'n vaig anar més a la part, tal vegada... un poquet més comercial, no? Més rockera, més d'això. Després en Fran Torres se'n va anar a la part així més jazz modern i més free encara, saps? Allò, anar a experimentar més.
1: Perquè Fran Torres, les primeres formacions de Pel de Gall hi era, no? Que jo recordi o no? És que ara no me'n record. Però
0: la primera formació de Pel de Gall, ell va sonar també, però va entrar després.
1: Vale, ok.
0: La primera formació no. La primera formació teníem un altre baixista, que era un demó, que era en Javi Bisbal, va ser el primer baixista que van tenir. Després, quan se'n va anar Javi Bisbal, va entrar ell...
1: Baixista per la gala, és bé, tio, sí. En Bisbal.
0: Sí.
1: Que no ho sé d'aquell tio. Hòstia, no l'he vist més jo des d'aquella època, tu.
0: Sí, un puta màquina.
1: Sí, un crac, tio.
0: Sí. Me'n record, ell se'n va anar del grup perquè se'n va anar a Nova York, que li va sortir una feina d'aquesta així...
1: No me'n record, d'hotel comercial,
0: i se'n va anar a viure a Nova York.
1: Correcte.
0: I va ser després quan va entrar en Fran Torres, també.
1: Vale.
0: I Fran Torres va entrar amb el baix, a Pel de Gall, que va ser clar, és a dir, cercàvem de so, i jo dic, hòstia, ell tot d'una.
1: Sí.
0: I va fer un any, m'ha pensat nosaltres, o dos anys, així... I va ser un poc, la primera època que hi ha de Pol de Gall, sí. Que ens fotíem a mort.
1: Bueno, que éreu prou canyeros, i... tio, vull dir que al principi...
0: Sí, sí, no, clar,

0: Veníem d'allà...
1: comercial i tal, però hòstia, jo me'n recordo que era un rotllo Rammstein al principi, tio. Me'n recordo que era molt així...
0: Sí, sí, sí. Era guai. Sí, me refereix que en el sentit de, bueno, que segons quin tipus de coses els van deixar de fer, no?
1: Sí.
0: És a dir, sí que li fotien molta tralla, sí, comercial no seria la paraula, però sí que li fotien molta tralla, però sí que hi havia coses que ja directament ja no els feia.
1: Correcte.
0: Ja antes, no? Segons quins intervals de guitarra, o no sé què, o tira't 3 minuts fent un solo, doncs, bueno, són coses que van deixar de fer. Tampoc feia falta, ja, no? I, bueno, hi va ser un poc això, ens van separar un poquet, cada un va anar fent un poc la seva història, no? Perquè en Fran va venir a sonar baix en nosaltres, però ell tenia els seus projectes, saps? Té un projecte molt bo, que es diu La John Collective, que sona...
1: Correcte.
0: Bueno, quatre bèsties, de que tot sortit. Ja tots sortits de s'esmoc i allò que ho escoltes i te cagues dins els calçons, saps? Ho vaig sentir a jazz, va, tio, i va ser brutal. I vaja. Després en Joan Molla se la setmana cap a jazz i en Esteban, pues, que va deixar de sonar.
1: Vale.
0: A casa, però res.
1: Sí. Pues sí, bueno, pues, Pal de Gall ja seria una altra història, que ja farem un altre podcast de Pal de Gall quan toqui. Però...
0: Maquetes, quan el 2040.
1: El 2040, això, quan fagueu la gira de reunió, perquè us paguin un pastor, tots barats, però us paguin un pastor, pues, ja fem un podcast. Res, pues, però bueno, fins aquí estaria guai el repàs dels teus primers inicis en la música, que era una cosa que em fa ganes de xerrar amb tu, i ha estat prou interessant, he xerrat des Maiden i des Dead, vull dir que estic supercontent perquè la gent ha d'escoltar més aquestes músiques, i res, si vols anar amb un altre tema d'aquesta època, un tema que es diu Acabado, que no sé si m'ho vols comentar qualque cosa d'aquest tema o...
0: Bueno, Acabado te l'he passat perquè és un dels temes que vam arrossegar des de que era Màfia de les Tinieblas.
1: Ahà. Dels primers temes que havíem fet, no?
0: Sí, dels primers temes que vam fer. I per això, de fet, es nota la diferència. És molt més una mescla entre rock, així, Héroes del Silencio, saps? Més, no sé, el rotllo que... Sí, més lento, no? Allò... I bueno, i per això te l'he passat, perquè quan te'l vaig sentir, no? No me'n recordava el tema, que quan te'l vaig sentir, doncs, pues, hòstia, m'ha ferit la patata, no? I deia, hòstia, que li tenc que passar. Doncs
1: pues anem a escoltar aquesta cançó, que en els fans de Pal de Gall els serà molt curiós escoltar-te cantar aquest tipus de música. I res, Frank, moltes gràcies per atendre la telefonada, tio. Espero que torneu pres cap aquí, o que no, o si no, si estàs bé allà, que estigueu allà, que estiguis bé, tio, i que segueixis fent música molt guai en Pal de Gall, que vos vagis tot superbé, que no fa falta que t'ho digui jo, perquè ja vos va de puta mare i estic supercontent per això. I res, tio, gràcies.
0: Merci, Pedro.
1: Vinga, xerram. Adéu.

0: Radio Far. La Ràdio Cultural de Menorca.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.

tu cerca un amor que te doni calor i una bona labor a la vora d'allò que te fa ser millor. Una llavor convertida en un ser, tots som un color, una veu diferent, vigila el teu cap.

cançons, sempre cercant les sensacions. Ja sé que ser gos és més gros conspirador, només el vent sa germanor de no ser un mateix sinó part d'una unió, d'una sola comprensió, un esperit en expansió que sempre creix i sempre brilla, més que una simple sensació. Ven d'una roqueta rodejada de la mà, d'una família bona que me va mostrar estimar, una dura pena que m'obliga a arrimar i un germà de tinta que me va animar, un miler d'artistes que me van alimentar, un miler de pistes per trobar, un miler de llistes de ses que no vull entrar, i una sola vida que m'empenya a millorar.

m'aturo, volem fer més pur. Rompre ses valles, creuar ses fronteres, tombar cada mur, creuar tots els mars, tots els motius, tenir mil maneres, curar tots els mals, fermar tots els fils, un futur.

pedra, una mosca, una branca. Una idea s'enfoca i veig tanta llum blanca. Ni sapó, ni es llamp, ni es tro. Res me molesta i sent com s'ànima se fusiona amb el cor. És una festa i sent el so del món dins jo. I només resta el descans infinit. Està escrit en el destí la nostra gesta. I mentre es dalsa cresta de sola, se mescla i tot suma, m'ofega en s'espuma. Tanta calor de sa llum, de sa lluna, i m'aixut dalsa d'una, m'aixut dalsa d'una. Veig una estrella llunyana. Ja no tenc gana ni son ni set, sa llum ja no brilla, s'apaga. I torna sa fosca en el carreró.

jo ja ho sé. En el 409 i en el 2000 també, que sempre hi ha hagut lladres maquiavèlics i amargats, desastres i estafats, i algun home de bé. Però que el segle XX és la disbauxa, ja no cal negar-ho, doncs no fa cap falta. Vivim tots barrejats com una sopa i com una tropa, tots uniformats. Avui ja no és cap problema ser recte o ser traïdor. Ignorant, savi, lladre, generós o estafador.

ni Napoleó. Carnera i Sant Martí, exactament igual que en la botiga fosca d'un drapaire s'ha barrejat la vida i ferida.

0: Hola, amics i amigues de Ràdio Far. Ja podeu escoltar la ràdio en línia directament des dels vostres dispositius. En cas de tenir un dispositiu Android, vos podeu baixar l'aplicació de Ràdio Far. Sempre que voldreu, podreu escoltar la millor música menorquina i els millors programes culturals amb segell menorquí. Cultivam la cultura.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Menorca.
1: Era un gran fi de puta. Tenia ses ungles àguila i una promesa ridícula. Era un gran fi de ruta. Ses ciutats semblaven bombes i sa gent inútils ombres. Era un gran fi de fusta. Tan alt com sa creu més famosa, a vegades verí, a vegades hermosa. Era un gran fi de disputa. Litres de sang i un bidó negre. No ho sabies, ho tindries que sabrà. És un gran fi del món. És un gran fi del món.

0: Lletraferits, un nou bloc de cantautors de Menorca a les zones de Ràdio Far.
1: Ràdio Far. La ràdio cultural de Menorca.

0: Bon dia, Pere i Llucia. Moltes gràcies per acceptar la nostra convidada.
1: Bon dia, gràcies a tu.
2: Hola, bon dia.
0: Bé, tot i l'obvietat de la pregunta, per començar, podríeu explicar breument en què consisteix Illenvers?
2: El format actual d'Illenvers, que es va iniciar l'any 2016, compta amb poesia, amb música, amb pintura i, a més, un rapsode a manera d'homenatge a un naixement o a la mort d'un poeta prominent. Llavors, el que fem és això, triem 6 poetes, ara mateix d'arreu de les Illes Balears, tot i que alguna vegada han pogut venir d'una miqueta més enfora. Tenim un o dos músics, normalment també d'aquí de Menorca. Triem també un pintor o una pintora que elaborarà un quadre, un llenç en directe. I, finalment, pues, a vegades mos fem servir d'actors o d'actrius per fer un petit recital d'alguns poemes d'un poeta que actualment no està entre nosaltres.
0: De fet, enguany homenatjat ha estat Josep Maria Llompart.
2: Correcte.
0: I Rapsoda, l'actor que va fer de Rapsoda va ser en Rodó Gené. És per concretar-ho.
3: Lectures retrobades. Ismael Pelegrí ens aproxima a la literatura menorquina a les zones de Ràdio Far.

0: ressona.
1: I de les platges argelesenques podem pujar fins a la Torre de la Maçana, també anomenada Torre de Perabona. Situada en un massís protegit, és una antiga torre de senyals, datada del segle XIII i que formava part de l'antic Regne de Mallorca.
2: Mallorca és el teu nom i el teu rei en Jaume.
0: Ressona, el podcast transfronterer impulsat per Ràdio Far, podcast.cat, Ràdio Intermitent i Ràdio Arrels. Ja pots escoltar el capítol sencer a Ràdio Far, Ràdio Intermitent, Ràdio Arrels i podcast.cat. Apunts literaris, amb Blanca Noguera.
3: Lector o lectora de Ràdio Far, a què esperes per començar un llibre?
4: No sé de què estan fetes les ànimes, però la seva i la meva són una de sola. Cins borrascosos, d'Emily Bronte. Cins borrascosos va ser l'única novel·la d'Emily Bronte, la petita de les tres germanes Bronte. Amb una estructura innovadora per al seu moment, amb diversos narradors, l'obra va ser poc apreciada i injustament criticada, però ara mateix és innegable que és un dels grans clàssics de la literatura anglosa i, sense dubtes, el meu preferit. Es tracta d'una novel·la que destaca per la seva intensitat. Es nota que està escrita per una persona profundament sensible, influïda per romanticisme alemany. I és que, de les tres germanes, Emily era la més somiadora i romàntica, tot i no haver tingut tant de contacte amb l'exterior com les altres dues. És per això que en aquesta novel·la la natura juga un paper clau i els germs de Yorkshire són com un personatge més. La sinopsi és un poc mala de fer, la veritat, però us diré que és com una espècie de drama familiar amb altes dosis de passió, que pot arribar a incomodar per el seu sublim tractament de les misèries humanes. Que no vos espanti, és un llibre absolutament preciós i que atrapa fàcilment. Això sí, us recomanaria fer un petit esquema dels personatges, perquè els noms i llinatges es repeteixen i, de vegades, és fàcil perdre-se. Per llegir aquesta deliciosa obra d'Emily Bronte, jo vos recomano el volum editat per Viena Edicions a la col·lecció del Club Victòria, on trobareu molts altres clàssics de la literatura universal en unes edicions precioses de tapadora dura.
0: Apunts literaris. Escolta més recomanacions literàries a les nostres xarxes socials i a radiofarmenorca.com.

les festes de Sant Cristòfol. Els he viscut així fa 4 dies amb molta goig i alegria. Jo també era una cosa que estava acostumada a casa, que també obrien les portes per les festes de Sant Cristòfol. Quan jo era a Lota ja ho feien. Jo vaig viure quan només hi havia 7 o 8 cavalls d'aquells que havien fet feina tota la setmana i després els dissabte i els diumenge havien de ser la festa. Cavalls desbordats, desastres, eh? No hi havia la gent que hi ha ara, perquè si hi hagués hagut la gent que hi ha ara no s'hagués pogut fer. Perquè jo vaig veure sortir carrer, cavalls de la plaça d'aquí, cap en el carrer de Mirada del Toro, fins més allà d'aquí on hi ha la policia, sense aturar-se. Però eren unes festes molt agradables. Les dones feien les coques. Hi havia forns que cuien coques, anaves allà a fer hores de cola i cuien les 24 hores, perquè si les coques eren les 12 de la nit que estaven per coure, el forn havia d'estar bé. Eren unes festes de germanor també molta que fèiem, perquè tot es feia a casa, tot un ajudava a l'altre, i la gent, jo crec que tothom ho vivia molt bé. Jo per descomptat que li vivia. Jo sempre recordo mon pare, que he dit que anava de fer de so d'aquest de recader a l'O, que per Sant Cristòfol, una canestreta que hi havia en aquell temps, d'una cosa així, i així d'alta, de llenya, canestreta que devia ser de fruita, supòs, me la dua plena de dolces, perquè venia Sant Cristòfol.

Sonora, el podcast de memòria oral dels pobles de Menorca. Pot recuperar tots els capítols al web radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No et perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

0: Idò, hola, Joan Pons, benvingut a Maquetes, benvingut a Radio Far, molt content d'estar aquí amb tu avui per xerrar del teu projecte en solitari, des que hem acabat de sentir una cançó. Com és d'aquesta primera que hem sentit?
1: La cançó es diu Stars.
0: Ok. I un bon tema d'aquest estil, com el definiries tu, l'estil vostre?
1: Tenim problemes, a vegades m'ho demanen, quin estil fas? I realment és... costa explicar, però crec que és un poc un híbrid entre un poc, hi ha una base de folk, evidentment hi ha una base important de rock, també, encara que sigui suau,
0: I crec que
1: va un poc per aquí, saps? Un poc entre aquests dos.
0: Les influències rockeres teves, des de que te conec, però sí que te conec, doncs, crec que van coincidir tu i jo fa 23 o 24 anys a un concert d'en Alice Cooper, que me'n recordo.
1: Ostres, sí que es va.
0: Estàvem per allà de vora. Jo l'he vist unes quantes vegades més. No sé si te l'has vist mai més, però jo...
1: Alice Cooper i Helicopters, o Turbo Negro,
0: no,
1: també
0: eren
1: van coincidir.
0: No, eren Docs d'Amour.
1: No, de Taloners, sí.
0: De Taloners, sí.
1: Però crec que una vegada, que es deia sala que hi havia... no, les Matars no, hi havia una altra que es deia pel Paral·lel, que es deia...
0: Apolo,
1: sí. Van tocar Turbo Negro.
0: Hòstia, vale, també.
1: I sé que, no sé si vam xerrar o no, però l'acord clarament que em vaig veure.
0: Sí, quin concertàs, tio. Uah, sí, uah, que guai. Però fa molt d'anys, això. Sí, hòstia, escoltar Turbo Negro, que és un gran grup.
1: Oh, yeah.
0: Anda que no, rock and roll fort. Però bueno, anem a...
2: Maquetes, el programa de rock conduït per Pedro S. Tuomala. Entra a radiofarmenorca.com i escolta totes les entrevistes.

0: Benvinguts, amics, amigues. Amb aquesta sintonia arrencam una vegada més aquest programa de Sagramola. En aquest cas, arrencam també nova temporada i farem un recorregut per algunes de les publicacions que es van fer dins l'any 2025. Un any amb moltes publicacions musicals que mos donaran per passar moltes estones escoltant i descobrint les novetats de l'any. En aquest primer descobrirem en Blai Barber, Bonsé, Dàlia, Drac Negre, Guillem Sol de Vila i Isam Melis, un any ben profitós i ple de sorpreses.
1: Sagramola, on en Pep Cardona en segueix descobrint tota la música de Menorca. Escolta tots els capítols a radiofarmenorca.com.

Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tua Mala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig, a partir de les 6 del capvespre, al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

Hola a tothom, benvingudes, benvinguts a un nou programa de Maquetes, esteu podcast de música guapa, guapa, a Radio Far. Avui torna un vell amic del programa, un vell amic meu, per suposat, torna en Aram, que com comentam, doncs va ser un dels primers convidats en els podcasts fa 500 anys, quan estaven tots tancats. I ara ens trobem en el seu estudi, en estudis de Vini Sound, de Vall Caseva, que és una passada de puesto, on està cuinant coses noves, entre elles aquest nou projecte que té. Drac Negre, que comencen a borinar també, comencen a treure coses i tenen ganes de començar a borinar en directe. I res, Drac mos explica, antes de tot començar escoltant una gravació que ja van editar fa temps, una versió d'Escoltes Vent, de la popular cançó menorquina. I també ens presenten un single en primícia mundial antes de que sortís Spot i aquestes coses, però l'escoltarem avui en el podcast. Res, espero que us agradi. A xalar!

0: Aram, benvingut una altra vegada. Amb aquest ets dels pocs que tenen el dubtós honor de ser repetidor.
1: És veritat.
0: Amb aquest, esteu primer, esteu a ser dels primers o els primers?
1: Jo
0: sí.
1: Crec que sí, va ser el tercer o el quart.
0: El tercer o el quart, sí. En pandèmia. 2020. Que sembla que faci 25.000 anys.
1: 2020, i fa 5.
0: Fa 5, tio. Es va, que van xerrar amb les artes. I avui venim a xerrar del teu nou projecte, Drac Negre, que hem escoltat aquesta Escoltes Vent. I abans de continuar que m'expliquis un poc la història, Escoltes Vent, una cançó que bueno, que tu i jo sabem que de fa temps, no sé si t'obsessiona o de dalt, perquè vas decidir regravar o gravar per primera vegada així bé.
1: Ostres.
0: Escoltes Vent.
1: Home, tu saps perfectament que aquesta cançó sempre tenia molt de tirón, allà on anéssim. Te recordes que amb Males Artes vam inclús per península gent que era castellano parlant fins i tot. Tothom li cridava molt l'atenció a aquesta cançó, tothom li agradava molt. Sí. Té algo, aquesta cançó té algo.
0: Té algo, sí.
1: I sempre es va quedar pendent gravar-ho bé i mai la vam gravar bé. Entonces, jo em vaig quedar amb l'espinilla i també l'espinilla de fer algo de rock menorquí, perquè al veure que això era una cosa tan... te sortia tan natural fer-la, uh-huh. I sempre em va quedar pendent fer-ho. I és algo que ja tocava.

0: Ja tocava.
1: Tocava, tocava, sí, sí, després de tant d'anys. Tu i jo vam xerrar de que ho tenim en comú, a les artes, en el, crec que és el quart, maquetes, i... bueno, no sé, no escolt jo les entrevistes que faig, perquè me fa cosa, escolta'm la meva veu. Però, bueno, suposo que ho van deixar, pues, que el grup s'acabava, que no s'acaba de manera... Mai els grups s'acaben així de cop, sinó que es van morint de finor, suposo, que vas el cas de males artes.
0: Sí, va ser una situació amb la qual teníem aquell tercer disc que estava començat a gravar, vam començar a gravar les bateries i els baixos, i estaven els temes acabats i tot. Però va ser l'època que jo vaig venir a viure a Ciutadella, vas canviar de casa, vas tenir el meu segon fill que va néixer, tenia molt poc temps. I...
1: la vida.
0: Sí, la vida. I totes van morint, una llàstima, va ser una llàstima, però va quedar allí pendent. I sempre tenim aquell repte pendent d'aquells temes, acabar-los algun dia, del treure'ls.
1: Algun dia. Algú farem. Sí, qualque cosa farem. I, bueno, com és esteu aquest no diré travessant el desierto, però, bueno, aquest camí que t'adú des del final de Males Artes fins a Drac Negre? Has muntat alguns projectes entremig, però de temes propis me sembla que no, no?
0: No, exacte. Temes propis, tu saps millor que ningú, és algo molt difícil. Jo sempre... per mi, què vols que te digui? Juntar-nos amb un grup, quatre amics, músics mitjanament bons i agafar un tema que ens agrada a tots i tocar-lo, és que no té cap misteri, no? És molt guai i fer-ho bé tampoc és fàcil, però fer temes propis és un altre món, i tu ho saps. I totes, bueno, sempre tenia l'espinilla i tenia moltes idees, moltes mitges lletres, moltes cosetes, però que s'alineen els astros per tenir temps, recursos i companys. Aquí, d'alguna manera, a mi, qui em va fer l'empenta final va ser trobant en Mariano, el cantant que ens vam conèixer amb Roxons, que jo vaig conèixer, ja crec que això ho vaig explicar, amb una mena de concertet que em fa Ferreries de Viejas Glòries.
1: Vale.
0: I allí va sortir aquest tio i dic, d'on ha sortit aquest tio que canta tan bé i a més menorquí i tal, i té aquella veu superautèntica rockera, i des de llavors
1: Mariano,
0: ja li vaig dir...
1: Mariano sí. Marí, germà de...
0: Mariano Marí.
1: Pere Marí, exactament. Sí, una gent que sap fer les coses. Sí, sí,
0: sí, que a més molt autèntic, molt natural, i des de llavors ens vam dir, tu i jo hem de fer coses algun dia, sí, sí, sí. Vam fer la formació de Roxons i...
1: De quin any xerram ara? No?
0: Això és el 2019.
1: 19. No fa tant.
0: No fa tant, bueno, i fa molt a la vegada.
1: Ja.
0: Però bueno, va quedar allí, i quan estàvem en aquells assajos, doncs jo de tant en quant amullava la idea, no? I com va venir la pandèmia, de fet, va ser allò que vam tenir un peron d'assajos, i va ser com més temps vas tenir per acabar de composar un 4 o 5 temes i amb ell gravar-los, i van estar les maquetes, les demos aquells estan allí rodant des de fa, doncs, malauradament, masses anys, però ara per fin ja s'ha cregut que era el moment ja de treure aquests temes al carrer.
1: Per pandèmia te vas baixant aquest pedazo d'estudi que tens.
0: Exacte.
1: Que tens aquí baix, que estàs gravant gent i fent cosetes sempre.
0: Exacte.
1: He estat aquí en la huella, que ja sortirà el que van fer.
0: Està ahí el tema, està a punt de salir de l'horno.
1: Aquí vas fer, i vas començar a fer aquests temes, pues, tu, òbviament tu tot sol, aquí vas començar, pues, aquí terres, tens aquí baixos, bateries, també ets havies gravat tu de qualque manera, escrites,
0: sí.
1: O com el fas?
0: Les bateries, bueno, el segon component clau també dintre el Drac Negre per mi és el Gerard de la Fuente. És un baterista jove de Ciutadella, però que ja fa uns anys que està estudiant a València, i amb ell també havia coincidit en aquesta travessia que tu deies en el desierto, que no l'he explicat gaire, però bueno, del 2011 pues, al 2014 no vaig fer res, que va ser molt llarg. El 2014 em vaig juntar amb Fragues, que em van cridar perquè cercaven guitarrista.
1: Hòstia, es va, tio, es va.
0: Va fer un parell d'anys, un parell de temporadetes, un any i mig així.
1: Es va.
0: Allò ho vam tancar aquell capítol i vaig muntar una coseta amb en Ramon Torrente i Nadrini, un grup que es va dir Rock Sessions,
1: hòstia, tio, no.
0: Res, no va anar un món, vam fer un concert petit, però allí tocava en Gerard, allí vas conèixer en Gerard.
1: Vale.
0: Hòstia, baterista d'aquests, bueno, fa un moment tu mateix me deies offline, no, que diuen, una banda és tan bona com el baterista.
1: Que no siguis bateria, sí.
0: Pues en Gerard és un dels millors bateristes que jo conec i un dels millors per tocar, a més, en rock i heavy, no?
1: Bueno, la cosa de mantenir-te en moviment i fer coses i muntar i desmuntar.
0: Exacte.
1: I tal, pues és que acabes coneixent, acabes, pues, fitxant. Exacte. Gent, fitxant només de vista, dius, aquest tio o aquesta tia, pues, amb aquest amb el seu nombre, amb el seu WhatsApp.
0: Correcte, fitxant, exactament, i... tal qual. Aquella formació va acabar el 2018, però en Gerard i jo sempre hem de seguir en contacte i sempre teníem ganes de fer alguna cosa. En Gerard se'n va anar a estudiar, i està estudiant a València, i les bateries les he gravat jo, com deies tu, en MIDI, primer per fer la composició, però totes les bateries són reals gravades per ell després. O sigui, jo li passo les pistes a ell, ell té un estudi a València, i toca damunt, ho prepara. Tinc un reel a Instagram penjat de com vam gravar les bateries.
1: Sí, ho he vist en això, tio.
0: He fet dues sessions. Una les vaig fer aquí a l'estudi, aquí a casa meva, a Vinisound, diguéssim, muntar la bateria i microfonant aquí, però una sessió també l'he fet allí. La bateria la munta ell té microfonia de la bona, bateria boníssima, té Audix, té collonut, tot previs bons i tal, i jo me connecto remotament al seu ordinador i és com està a la peixera del costat.
1: Ai, bon Jesuset, quines
0: coses. El que passa que en vez d'estar a l'habitació del costat, està a València.
1: Estàs a València, tu.
0: Ell està a València i estic aquí, jo l'estic gravant i estic fent la sessió.
1: I com Gerard, fas les coses.
0: I així està gravant les bateries reals per ell i en Mariano les veus i les guitarres a l'hora de preparar el directe, perquè sí que és veritat que dintre de la composició doncs no ha participat en Josep Febrer, perquè encara no hem tingut temps, la veritat és que no ens dona la vida. Josep Febrer també és un molt bon músic, un guitarrista que de Ferreries també.
1: Josep Febrer.
0: Que el vaig conèixer ell tocant amb un grup de versions que es deien Estruendo, crec. I em vas quedar amb la copla.
1: Ah, Maiden, cony. Vale.
0: Sí, clar, clar,
1: clar, clar, sí, Alban, sí.
0: Claro,
1: sí. Bon
0: fitxatge. I també és molt curiós l'anècdota amb ell que ens ho explica, m'ho deia i diu...
1: Josep Febrer, no l'he dit mai, o sigui, clar.
0: Clar, oficialment es diu així.
1: Un tic ho diu Maiden, jo no l'he dit.
0: I el vaig anar a crear. Quan ja pensava que el grup havia de sortir endavant, necessitava un guitarra pollo bo perquè el directe soni. I ell es va apuntar al carro i en ell estem, ara preparant els assajos. M'ha faltat anomenar la baixista, Josep és el guitarrista, la baixista Nairis Portella, que també la conec de Rocksons, també de Ferreries, molt joveneta, molt empenta, molta energia també.
1: Que guai.
0: I superbé. Entonces, la banda està preparada, els temes els tinc gravats, només tinc 4 temes propis encara. En tinc 4 o 5 més ahir, però allò que no les acabo d'acabar mai, sempre costa molt acabar els temes, la veritat. Tinc 4 covers fets, també. Tots ja estan acabats per a punt de sortir. Un ja està, escoltes ben, l'altre és Xuroi, ja ho dic aquí, si vols.
1: Olé, també.
0: Però també una versió molt especial, ja te l'ensenyaré.
1: Vale. Sí, ho he sentit jo, en exclusiva. Després, ja, també ja ho sentiré un altre.
0: I ara, el single que trobarem ara serà Deliris.
1: Vale.
0: Que, bueno, com parla la nota de premsa que estava preparant una miqueta, és una cançó que parla de les malalties mentals que fan que una persona que tens al costat, que de cop no està bé, de cop ja és que dius, ostres, és que com si no hi sigui, no? Com si de cop hi ha alguna cosa entre tu i ell que et separa i no pots comunicar-te bé amb ell i et fa molta ràbia i molta frustració.
1: Ja, sempre, tu sempre és bon rotllo, uns lletres, eh? Sempre.
0: Sí. És el que tenim els que ens agrada el Javi.
1: Sí, ja, ja m'ho donen altres males artes, les lletres eren super cenizes i tal, i bueno, és el que...
0: Sí, no em surt fer coses happy flower.
1: Ah, no, quan estàs happy flower estàs per altres coses, i quan estàs així, no? Sí, si me lo dices o me lo cuentas.
0: Tal qual.
1: Aquest tema de l'Iris, que sortirà d'aquí uns dies, però avui dimarts surt d'aquest podcast i el podeu escoltar a Radio Far en exclusiva, vull dir que ara quan acabem l'entrevista, doncs... pues ja l'escoltareu aquesta cançó. I aquesta formació, llavors estàs preparat per fer un bolo, ja, no?
0: Sí,
1: teniu,
0: sí.
1: Epa, tenim
0: si
1: repertori.
0: Si no estem preparats i si no hem sortit, és perquè no hem tingut el temps material de quedar i preparar i assajar.
1: Vale.
0: Però ara ja tenim 3 assajos estipulats per Nadal i Cap d'Any.
1: Ha que fer alguna cosa el 2026 i que fes primer directe de Rang Negre. Cosa hem de fer. Anda que no. Amb aquesta formació, jo sé que escoltes Vents, sí que teniu alguna col·laboració externa, també, que potser t'agradaria...
0: Sí, home, i tant, s'hauria d'anomenar Anna Maria Camps, perquè va ser un poc també la coincidència que ella la vaig veure que havia estat fent això que està fent de Nahash, o no sé com es pronuncia.
1: Jo tampoc, jo toca ni ells, tio.
0: Bueno. I que estava molt guai, i llavors jo, des del moment en què aquesta versió la volia gravar, ja volia combinar veu femenina i masculina, que, bueno, que també hem de dir que això també la idea inicial, te recordaràs tu, la vam fer amb na Joana Pons del 2004, que cantava en Rafa Males Artes i na Joana Pons.
1: Encara tinc la foto marcada de diari, tio.
0: Aquella col·laboració que, de fet, amb na Joana, quan ens hem vist, aquest estiu l'he trobat, l'he fet jo de tècnic, l'he sonoritzat algunes vegades, i cada vegada ho comentem i també ho recordo amb molt bon rotllo.
1: Quina passada va ser allò, tio.
0: I allò va ser una cosa també que volia fer-ho donant-li una volta, no? I tot, també he sonoritzat Anna Maria Camps amb altres coses i m'ha al·lucinat la seva... lírica i la seva capacitat vocal i com ho deia. A més, va ser una col·laboració molt curiosa perquè també haig de dir que li vaig fer la proposta de cantar quan ja tenia pensat de fer el videoclip. I em va dir que sí, llavors vam anar a gravar el videoclip sense haver gravat la cançó encara.
1: Que bona! Tot ho fas al revés.
0: Sí, sí, tot ho faig al revés, com diu en Fito. La casa per el tejado.
1: Sí. En aquesta Escoltes Vent col·laboren amb Maria Camps i més gent, no?
0: Exactament, perquè sobretot la... Bueno, és que és una persona molt important també en aquesta versió, clar, no se'n pot oblidar, per favor, en Serge Ameller, aquests, de fet, aquestes primeres notes de piano que sonen en aquells acords amb novenes, això és algo seu, completament seu.
1: Sí, sí, sí.
0: Que aquella versió que fèiem antigament amb Males Artes inicialment no tenia piano i li vam cridar, vam cridar a ell perquè vingués i va fer aquesta adaptació a ell, després vam afegir el violí, de llavors na Núria Guas, cosina de la Sandra Guas, de la meva dona. I... I aquella versió de piano li vaig demanar a Sergi, me la pots tornar a gravar, per favor? I efectivament ho va gravar de dalt a baix, el tirón, i és increïble les notes que hi posi, també hi fa uns tocs bluseros de tant en quant, i a més m'ho va passar en midi, me recordo, perquè ho vam dir, diu, jo t'ho passo en midi i ja ho corregeixes. Ho vaig posar tot dalt a baix, vaig estar mirant, dic, és que no tinc que tocar res, és que què haig d'anar a tocar jo? Que el millor pianista, teclista, per mi, de rock i de molts altres estils que hi ha aquí a Menorca.
1: Sí, sí, un monstre, en Sergi.
0: I el videoclip, jo volia que en Sergi sortís, ja hi havia de sortir, però llavors va tenir una situació personal que no li va venir gens bé, i llavors en el videoclip, perquè algú ha sortit tocant les tecles, va aparèixer a Eva Pons, teclista de Roxons, i que, bueno, que també inclús amb ella havíem xerrat un moment donat, si hem de sortir, quan sortíssim a sonar, si en Sergi no pot o no vol, o si al millor, no sé si em posaré de teclats, eh? Això és un altre dubte que tinc, la veritat, ja ho comentarem, ja demanem opinió, perquè no són primordials els teclats dintre del rock, però donen una pinzellada, no?
1: Entonces, bueno, clar que sí, home.
0: Però
1: sí,
0: per posar la imatge, Neva va sortir a donar, que també sap tocar aquesta versió, perquè també l'ha après, de la versió d'en Sergi.
1: De la versió d'en Sergi.
0: Sí, la tenia ben estudiada ella.
1: Que bona. I amb gent, no, també?
0: Tens raó.
1: És que clar, tio, que t'has estirat tot, que t'ho oblides de tothom.
0: Hi ha moltes col·laboracions, i jo t'ho deia al principi, abans de començar, que no se pugui que se m'oblidi, i després es faci que se't passi. La portada del disc, que havia de ser algo també, ja que fèiem tot amb tant, amb aquest nivell d'excel·lència, no? Amb na Maria Camps, amb en Serge Ameller, pues la portada la va fer ni més ni menys que en Pablo del Cant.
1: Has dit Pablo antes, jo no sabia qui era.
0: No sabies qui era.
1: El puto del Cant ha fet-se...
0: La portada del Drac Night d'Escoltes Vent. El single d'Escoltes Vent.
1: Vale, ostres.
0: Aviam, el Drac en si, el Drac, logo del Drac, pròpiament el va fer la meva filla.
1: Vale.
0: El vam fer junts. La Isona Pino, la meva filla,
1: va agafar
0: la imatge de la sargantana menorquina i la vam anar modificant fins a convertir-ho en aquest drac, no?
1: Fins a fer un drac negre.
0: Amb la posició de la sargantana negra menorquina. Exactament. Aquesta portada li vaig enviar al drac en Pablo i dic, a ver con esto. I ell li va donar el relleu, li va donar el foc, li va posar les lletres, li va posar el color de sorra.
1: No ho sabien, això.
0: Molt minimalista, però amb molt de gust.
1: Vale.
0: Sí, sí.
1: Ostres, mira, sí, qui ho posa, tio? Si som un inútil, no faig deures. Contra que Pablo un saludo, tio.
0: Que tot queda en casa, no? Perquè damunt també de les primeres gravacions inicialment amb la JM any 2004, 2005, 2006, que els hi vaig acabar el disco de Triste Páramo fa un parell d'anys.
1: També, tio, sí que els hi vaig fer un podcast de Triste Páramo, que vam fer connexió amb Nova York, allà on estigui ara, tio.
0: Pues li vaig demanar, oye, Pablo, com lo ves? Podries... Sí, sí, pim-pam. M'ho va enviar i estic superagraït perquè dona aquell detall que et quedes a gust.
1: Sí, sí, ostres, que abans, bueno, comptant amb en Sergi, comptant amb en Pau, comptant gent d'aquella època, doncs és fantàstic, hola, que guai.
0: Doncs ara hem de mantenir el tipus.
1: Ara hem de mantenir el tipus, sí. Me dius que, bueno, que no, supos que no teniu encara cap concert previst, no, concretament, però, bueno, algú hi ha que fer en aquest
0: sentit. A veure, dins del meu cap, la meva idea és estar preparats per sortir en Setmana Santa i estiu.
1: I fer alguna cosa.
0: Però, bueno, també és un estil musical que no hi ha molta demanda a Menorca, entonces haurem de veure quan estiguem preparats.
1: Bueno, tio, si mentre el fes, que vam fer...
0: Sí, això em van
1: rebentar, que jo no es pot anar, però van rebentar, m'han dit.
0: Doncs és una llàstima que no estiguéssim preparats nosaltres per aquella època,
1: pues,
0: sí.
1: Bueno, pues l'edició de l'any que ve començava a tirar...
0: Ja ho pots ben dir.
1: Començava a fer campanya des d'aquí, perquè...
0: Tinc que parlar amb els organitzadors, ja em diràs qui ho va fer.
1: No tinc ni idea, veure'm, tio.
0: Sí, però sí, la idea meva és l'estiu, un poc abans d'estiu, estar preparat per sortir.
1: Molt bé.
0: Sí.
1: Pues estarem esperant aquests directes de Drac Negre, amb aquesta formació tan interessant, amb aquest bateria que jo encara no l'he vist tocar, vull dir que tinc ganes de veure...
0: Dels bateristes d'aquests que li foten l'empenta...
1: Sí, fa temps que m'ho dius
0: i que rebenten la caixa, doncs...
1: Vamos, que és qui t'agraden a tu.
0: Exacte.
1: I tenim més temes, he sentit...
0: Sí, hi ha tres temes més meus acabats. Bueno, em fa un poc de cosa dir meus.
1: Acabats vol dir gravats o escrits?
0: Gravats.
1: Ah, sí. Vale.
0: Gravats. Però, bueno, d'ells n'hi ha dos que l'estribillo en la frase que haig de dir literalment, a la frase que saps que jo no estic mai acabat d'estar convençut. Està gravat tot, però la veu falta acabar de... la puta frase, perdó, com la competició de l'expressió, de la paraula. Em falta acabar la frase de l'estribillo. Però aquests quatre temes ja estan fets. I en tinc un més que està... avui l'estava acabant de polir, també. Per
1: Vinga, intentar... va, deixa, no te mengis tant solla i ja està.
0: T'hauré de fer cas.
1: Jo sempre dic, si no t'agraden les cançons que fas, tranqui, que ja en faré més. Vull dir que tu m'has fet
0: tota
1: i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Ja està. Aram, pues, tio, a veure si presta... veiem Drac Negre en directe. Escoltam aquest deliris. Gràcies una altra vegada per... No sé, no m'ho han deixat ningú, me sembla, no? Bueno, si m'ho han deixat...
0: Crec que no. Bueno, hem anomenat els companys de la formació que serà el Drac Negre, en Gerard de la Fuente a la bateria, en Josep Ferrer, en Maiden a la guitarra.
1: Maiden, sí.
0: A la guitarra. Jo ara en Pino també a l'altra guitarra, evidentment.
1: Correcte.
0: En Mariana Maria a la veu, en Iris Portella al baix i... qui sap si hi haurà en teclista o no, ja veurem. Si bueno, en Sergi ja, ens vol venir a donar
1: sí.
0: una mà...
1: Bueno, ja t'ho començaré. Clar que sí, home. Més siguem més riure.
0: Tal qual.
1: Gràcies, Adam, tio. Molta llarga vida de Drac Negre i anem sentint a veure què foteu.
0: A tu per seguir amb aquests podcasts tan fantàstics.

0: Radio Far. La ràdio cultural de Manol.
1: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Fars.

Tot seguit, una cançó de Guillem Sol de Vila, de l'àlbum Bronte, publicat per Satélite K el 2025. Un viatge fascinant pels poemes de les tres germanes Bront, escriptores que varen revolucionar la literatura anglesa del segle XIX.

0: Hola, Radio Farer. Si escoltes música de l'arxiu de Radio Far i vols saber de quin grup és molt senzill. Si tens un dispositiu Android, descarrega l'aplicació de Radio Far. Allà hi trobaràs la informació de les músiques i els programes que hi sonen. També ho pots veure a l'emissió en directe de radiofarmenorca.com. No et perdis a les ones i escolta Radio Far.
1: D'aquesta màquina infernal, hey, anem a tota velocitat, ben vestits.
0: Al capítol anterior ens havíem aturat el clot del forn de calç a l'olla. Tenim branca suficient per a la cocció, les pedres que es transformaran en calç i el pedreny per fer la volta, la qual també està destinat a convertir-se en calç. En aquest capítol acabarem el procés de construcció del forn que des dels seus extrems podia arribar a fer entre 6 i 8 metres d'alçada.
1: En el sol s'obre, cara és millor, amb un somrís de la...
2: Després venia la feina de muntar el forn, que això era una feina molt especialitzada. I això era una feina que l'assumies mestre.
3: Això era com fer un iglú, perquè si vol entendre, com si dins d'aquell forat, dins d'aquell clot, tu muntes un iglú. Hi ha una part de l'iglú que està dins del clot i, una part que està dalt. O sigui, hi ha quasi meitat del forn de calç està enterrat, diguéssim, està aquí no el veu. L'altra meitat és aquí a dalt. Aquí, de fet, la part de dalt és aquí hi ha més pedres, aquí es fa més calç, perquè la part de baix és allà on hi ha el foc, diguéssim. El buit, aquí eren 4, tenia 4 metres de fondària, 6, segurament 6. Sí, i si me diguessis de baix de tot fins a cúpula de dalt, pues, lo millor, 8.
0: La Calcinera, el podcast de la història oral de la calç a Menorca. Ja disponible a radiofarmenorca.com. Radio Far se'n va de festival. Celebram els 15 anys de Graham Pearce amb la millor música menorquina. Tuamala, Johnson Wu, Dahlia, Berlat, Fandango All Stars, Dia en vinils i si hi vas en família hi trobaràs activitats i jocs per infants. No perdis la cita. El proper 30 de maig a partir de les 6 del capvespre al camp de futbol de Sant Climent. Pots comprar la teva entrada a través de radiofarmenorca.com. Ah, i si no hi pots assistir, escolta els concerts en directe amb entrevistes exclusives als protagonistes. Al 102.4 o a radiofarmenorca.com.

A continuació, una cançó d'Hereus de les Estrelles, del seu segon disc, Sabeu d'Espoble, gravat el 2016.

només menjaré si cau un dàtil a prop. Només veuré si tenc sort i plou. Quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí, mentre en cau sa vapa.

pensaments a la deriva de qualsevol record que em passa per la ment, dormint estones

la veritat s'ha clavat a través. Al fons de la meva vida, quina vessa, quina set i quina gana. Aquí al carib del meu jardí